0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No, no és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament del paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal

0: Una pregunta en el día de hoy.
1: Soc Omar y vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i hem de tindre molt de compte en eixir ben sec i que la roba estigui ben seca. En ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
0: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
0: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
3: VCF Radio, con millor son en els gols del València.
4: Què significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
6: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: El balón para Lucas Beltrán, arriba ahí el vikingo.
2: Encara.
1: Lucas Beltrán, la coloca para Luis Rioja. Luis Ambelo lo busca el lanzamiento. Luis, y la pelota se le
2: escapa. ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Se venga Sadik! ¡Empata! ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sadik para vengarse! Per empatar, per ficar el 1-1 en esa jugada del Valencia. Ahí la tenía Lucas Beltrán y la colocata Luis Di Rioja. Ha buscado el lanzamiento. La pilota que se le escapa a Tapadilla. Y ahí estaba Sadik oportú para espentarla, para ficarla. Dislaria y para vengarse del gol que había marcado en propia puerta. Empata el Valencia la eliminatoria. ¡Sadik!
3: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
0: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, sóc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.
1: Anem a veure que ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, el Nés i gol.
5: Bé, vamos.
1: Gol! De Sergi Tenés, gol!
5: Buah, qué bien.
1: El gol del València per empatar el partit. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, el primer gol de la pretemporada la marca Sergi Tenés en el minuto 18. Sí, señor, ahí estaba la jugada. Se la daba Jesús Vázquez, pero banda izquierda, arriba línea Fons, la colocada y ahí entra Sol. Sergi Tenés, el de Nules, para empatar el partido, para marcar el primer gol de la pretemporada del Valencia. Ha sido el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Eindhoven 1, Valencia 1.
2: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Cuando llegué al Valencia, estuve presentando las secciones deportivas, el material que se necesitaba para, según el deporte que en ese momento iban a necesitar. La mayoría de todo era pues material de vestimenta, camisetas, pantalones y botas. Todas las temporadas, en las fiestas, cuando acababa la temporada de partidos, arbitraba yo los partidos que jugaban los empleados. Yo he sido árbitro internacional de hockey sobre patines, el más joven del mundo, 10 años, de todos los árbitros que éramos. He arbitrado un mundial y 4 europeos. Estuve encargado de las noticias de prensa, luego pasé ya al palco. Trabajaba con dos compañeros más, Paco Ribes, que actualmente continúa en el Valencia, y Daniel Egea, los que trabajábamos en el palco sobre todo con chaqueta y corbata, que llevaba también la chaqueta, llevaba el escudo del Valencia. Normalmente asistíamos 2 horas antes de iniciarse el encuentro, para atender sobre todo las autoridades que venían y los directivos que venían con el equipo visitante, alcaldías de ayuntamientos, jefes de la policía, y luego las 2 veces que vino el rey en el Mundial 82, había que aprender cosas porque, claro, como venían también con escolta y todo, pendiente de lo que necesitasen en ese momento. Y en el 92 ya fue diferente porque, claro, habíamos ya tenido la experiencia de un Mundial y los escoltas que venían ya se acordaban algunos de nosotros, y eso fue interesante también, es una cosa importante. El que tenía mucha relación era con Izaguirre porque vivía al lado de donde yo vivía. Y luego, pues claro, cuando venían por aquí, pues unos más que otros, la amistad relativa.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebro todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de joves valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: Un treball invisible, no?
3: Claro.
2: Que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además físico enorme,
4: un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que
1: bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, te lo dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
4: Además se preocupaba siempre de las rutas de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets y entonces tenía que ganar cuadrarlo, y algunas veces se portaba a él. Anava ahí y él se replegaba. O sea que pas críos en la academia tener una persona aixina y de més que ha sigut jugador de València, yo creo que es lo més bonico.
5: Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I lo que digau, Cuixart debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador, no? I això li poden donar valor pues, tots els que hem estat al rededor d'ell, i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat, però aquestes persones existeixen.
6: Hola, soy Diego López. Escucha a todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
12: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: avanzarse al marcador en esta penúltima jornada de Liga, donde ya estaría matemáticamente a conseguir la permanencia, y después ya veremos. Ya miraré en Capamús y tienen que mirar. De momento es la Real Sociedad el que está jugando. Cambiante el choque, banda izquierda, pero ahí Muñoz, ahí botaba Unai Núñez, que toca la pelota de Cap, se va fuera. Y es servicio de banda, trao rápido ahí, buscando a Turrientes. Turrientes a la pelota, arrere para Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el pase, ahí para que arribara. En esa posición era el Ustondo. La pelota que ha tocado en el jugador del Valencia. En Diego López, cenan afuera y es banda. Que han tret Rapidez.
1: Pero fixa, Robi, que la instrucción de la Real, la fulla de ruta, estaba bien clara y es entrar per bandes, no per la Real, sino porque la Valencia provoca que los vascos pues no puguen jugar per dins y conectar en jugadores de calidad con Brais Méndez, Carlos Soler, Turrientes, no troben as davanters, ahí sina que tienen que pues trobar el choc per les bandes. Ahí bueno, vechem pues a Brais Méndez, que está caigent a la banda dreta.
0: Ahora el Valencia que trae ese balón ya, Guido Rodríguez, corre Javi Guerra, más allá no puedo arribar al de Chilet. Y la pelota que va a ser para la Real Sociedad. El balón arrere, para que traga esa pelota Zubeldia y John Martín. Es dos centrales, os canta ahí a Brais Méndez en ese tribot en la Real Sociedad. Pero el Valencia ven asentada ahí sobre el terreno de choc. Danoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar y charrere. Buscar y chevaló de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi se fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ayer Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València. En este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido, que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandés.
2: La jugada típica de...
1: Respirem, ¿eh?
2: ¿Vas tú o voy yo? Sí, y entre los dos la casa por barrer.
1: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
2: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
1: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat, a veure baló, l'ha enviat fora.
2: Bien.
0: L'ha enviat fora.
2: Bien tirado.
0: Aquesta pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
1: correcte, però per si de cas així en UFC Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elche 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junta a Sevilla.
0: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
2: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
1: Més moral
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
2: Eso es,
0: encara
2: eso
0: queda
2: es,
0: molt.
2: Eso es.
0: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
1: Perquè sí, millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifayó, Natal, a ser d'Alcoi. Així que...

0: S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2. I en pràcticament dos minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Òscar Son el 3-2, que li està donant la victòria a la Real Societat.
1: El València, que tenia que haver mantingut aquesta avantatge. Sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desajustos defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
0: A veure, era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Es barat, Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenis la contra. El baloi per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe, canviant el xòper a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega. Al tall, vol treure la pilota. El baló, que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va, un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra, la trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry, va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido i és per a la Real Societat.
2: Han escuchado una reemisión del partido del Valencia.
3: Hola, soy César Tàrrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Conecta't al sentiment.

0: Hola, soy Vicente Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
1: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi, en el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Hola, soy Mario Glaver, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dilluns 10 d'agost, on el València afronta ja pues, les últimes setmanes de la seva pretemporada, una nova setmana d'esta pretemporada del València, a l'espera pues, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada, que ja estava pues, previst després de jugar el trofeu taronja. El València volia jugar altre partit de la pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, el pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo. Encara queden dos setmanes i ja dic, després de jugar el taronja, és una nova setmana per afrontar altre partit en la pretemporada del València. Un València que en ixe trofeu taronja del passat dissabte a l'estadi de Mestalla va perdre davant el Newcastle 1-2 davant l'equip anglès, en el que pot ser que siga l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-mos-en al nou Mestalla. Un partit i una derrota que va estar molt condicionada per ixa expulsió de José Luis Gallà, del capità del València, minut 34 de partit. Això va marcar i molt l'encontre perquè el Newcastle pues, va aprofitar la superioritat numèrica i a la fi pues, va acabar guanyant ixe trofeu taronja 1-2 amb els dos gols del seu davanter Bissa. Bueno, pues ara analitzarem el que va ser el partit, el trofeu taronja, les declaracions en ixe postpartit i, bueno, on tenim també que destacar d'ixe trofeu taronja que el millor, podríem dir, va ser la resposta de Mestalla, dels aficionats del València, perquè el dissabte passat van haver més de 41.000 aficionats valencianistes que desafiant a la calor i a l'humitat que feia a l'estadi de Mestalla pues, van fer que bueno, pues, fora la millor entrada en un trofeu taronja dels últims anys. Ja ho comentàrem l'altre dia en la retransmissió del partit. Feia 7 anys que un trofeu taronja no presentava ixa entrada, des del 2019, que el València va jugar en aquell trofeu taronja davant l'Inter de Milà. Ja diem, l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000 valencianistes, un 8 d'agost, més per excel·lència de vacances, i ja dic, desafiant al calor. Té molt de mèrit. Un trofeu taronja on va estar també el president del València, Kiat Lim, presenciant el partit, després que divendres passat el president del València va arribar a la ciutat, va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors, després també va estar en la Basílica, en la ofrena floral, a la Mare de Déu. Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem també, ja dic, el que van ser també tots aquests actes previs del trofeu taronja, i com cada dia, així en l'informatiu, també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, del Mestalla, del València femení, un Mestalla que bueno, pues està invicte en esta pretemporada, 3 partits, 3 victòries, li va guanyar el dissabte passat al Cieza de Múrcia, un dels que va ser el seu rival en la Lliga i a més remuntant un 2-0 els dos Car Sánchez que van acabar guanyant ixe partit 2-3. Ja dic que molt bones sensacions del filial valencianista. El juvenil de l'Acadèmia que no va poder revalidar el títol d'eixe torneig a La Palma, a les Illes Canàries, el torneig Cantepro va caure en la final davant el Tenerife en la tanda de penals, però bueno, fent també un bon torneig els de Euge Rivera. I també, pues, parlarem del València femení, que afronta una nova setmana de treball en la seva pretemporada, ja pensant en el pròxim partit que jugaran el dimecres, així, en la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, 9:30 del matí, el derbi contra el Llevant. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que ja diem, cada dia podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Podeu veure este informatiu cada dia i podeu veure tots els partits de pretemporada. Com vau poder veure també el trofeu taronja, que per cert, en unes xifres d'audiència en YouTube que estem ja per dalt dels 70.000. 70.000 reproduccions, 70.000 que vau poder veure pues, ixe partit. No està gens mal. I també recordem que en el cotxe també podeu escoltar UCF Media Ràdio a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Bueno, pues comencem ja este informatiu. Avui amb don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
2: Bona i carrosa vesprada, doncs, Josep Rovira. Altre dia així en Paterna, la ciutat esportiva, on els equips, tant el primer equip com el València-Mestalla, el femení, pues, s'exerciten a l'espera de començar esta temporada 26-27, però abans d'això estem ara en la pretemporada, pues, agafant pues, sensacions, conceptes. Recordem que al final en una pretemporada el que importa és que en la jornada 1 de Lliga ja siga en primera divisió o ja siga en segona ref en el València-Mestalla, pues, l'equip aplegui el millor possible, aixina que veurem com apleguen els de Corberan, l'altre dia que no van poder pues, tindre aquesta victòria front a l'afició en Mestalla, però que llevant d'això, pues, al final es tracta de, pues, com eixem ara les imatges, treballar, agafar ritme per al partit d'un Celta que ve fort.
1: Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem el que va ser el trofeu taronja, els actes previs, però comencem en l'última hora, Vicent, que és que l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera ja diuen de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada. Bueno, ara comentarem tot això, però anem en les novetats de la sessió preparatòria d'este matí, conta-nos.
2: Sí, la d'este matí ha sigut una sessió de treball regeneratiu després d'aquest partit del Trofeu Taronja. Òbviament, pues, al final els entrenaments i més en pretemporada apareixen quasi la mili i pues, ara és una sessió més calmaeta, però en quant a jugadors tenim bones notícies perquè Umar Sadiq ha treballat ja en solitari, el que significa que està més prop d'estar en aquesta jornada número 1 front al Celta en Mestalla, que no falta ja molt per a veure a Mestalla en aquesta lona de Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq, que com està contant-nos Vicent, continua donant passos cap endavant en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar en esta pretemporada abans de l'estaix per terres angleses a St. George Park i Sadiq avui pues ja ha fet ja treball de camp en solitari i bueno, la idea és que puga arribar pues, a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost en aquest partit a Mestalla davant el Celta de Vigo. El que continua fent treball de recuperació i és dubte de cara a l'inici de la Lliga és Luis Rioja.
2: Luis Rioja, correcte, el jugador andalús que, pues, com contàvem, no s'havia lesionat quasi en tota la seva carrera deportiva i pues, ara li ha tocat, sempre hi ha una primera vegada per a tot, però esperem que estigui el més pront possible sobre el camp perquè és un jugador molt important i, a més, és un jugador que en el sistema que van veure l'altre dia del Trofeu Taronja, en aquesta línia de 3 en eixida i de 5 en defensa, pues, la veritat que va prou bé en la banda.
1: Bueno, pues Luis Rioja, fent aquest treball de recuperació, encara que han comentat que ell vol estar, va ser dubte per aquesta lesió muscular que va patir després del partit davant l'Stock City la setmana passada, però bueno, coneguent el Sevilla segur que vol retallar plaços i voldrà estar, però n'hi ha que anar pues, en ser prudents en aquest tipus de lesions i esperar. En quant a l'entrenament, el que hem dit i el que ha comentat Vicent, treball regeneratiu per als que van ser titulars en el trofeu Taronja, bueno, cap jugador pues, que té, bueno, no acaben en cap molèstia greu, ni molt menys. Gallà, que va jugar, pues, ja dic, que va ser expulsat al minut 35, ha fet treball amb normalitat en companyia de la resta dels que no van ser titulars. I, bueno, demà, entrenament, de nou així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera, ja diem, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada del València. Després de jugar el trofeu Taronja, Carlos Corberán, el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Així n'estava ja pues, previst en ajornar-se el encontre davant el Betis. I, bueno, tindre una setmana més de pretemporada, se va decidir que n'hi havia que buscar pues, un altre partit, un altre rival, per allò de mantindre el nivell competitiu i bueno, i arribar en les millors condicions possibles al partit davant el Celta Vigo. En ixes estan i bueno, pues esperarem i veurem, Vicent.
2: Clar, tampoc és feina fàcil perquè hi ha lligues que es comencen este cap de setmana, per exemple, bueno, la pròpia primera divisió i clar, pues òbviament no és el mateix jugar a aquestes altures un partit preparatori que en el mes de juliol o al principi d'agost, què dir-te, Josep, però la cosa és que ara pues, el València s'està moguent per a tindre ixe partit de preparació antes de ixe encontre, ixe debut lliguer del Celta, del que l'equip, ho deia Pepe l'altre dia, té moltes ganes de pues, estrenar-se en lliga front a l'afició en l'últim debut lliguer en Mestalla, però pues, veurem, estos dies tindrem notícies, Robi, les donarem a on? Així, òbviament, del pròxim rival del València i pues a veure si va el millor possible.
1: Bueno, pues ja dime, així està pues, l'última hora de l'equip del València en quant, ja dic, que ha tornat als entrenaments en el dia d'avui i ha afrontat una nova setmana, ja les últimes de la seva pretemporada i l'espera poder tancar ixe últim partit de la pretemporada després d'haver jugat el trofeu Taronja. En cuanto a la última hora del mercat, lo que venim pues contambos en els últims dies, el València pues està intensificant les gestions per poder incorporar ese lateral dret que necessita l'equip. Està pues en negociació, se té clar el perfil, el jugador elegit, però ara estem en ese moment de negociacions entre els clubs per a i també amb el jugador per a poder tancar l'operació i quan estiga pues, tancada, tot clar i tot acordat, pues, evidentment pues, ja anunciarem quan toque pues, el jugador que vol el València per reforçar ixe lateral dret, encara que, ja dic, se té clar pues, el jugador i el perfil elegit i triat.
2: Sí, al final és una operació que és necessària perquè l'equip a la vista està que no té eixa peça titular encara en el carril dret, sumada a la lesió de Fulquier, pues és obvio que no és una situació fàcil o adequada, però l'equip pues, estarà buscant eixa peça del lateral dret i pues, també pues, buscant peces de mercat, que al final s'apropa el final de mercat, també s'apropa la competició lliguera i clar, sempre s'esperen reajustos en la plantilla, tant d'entrada com d'eixida, en tots els equips.
1: Sí, recordem que Fulquier està pues, en el tram final de la seva recuperació, però no va arribar per l'inici de la Lliga, és l'únic lateral dret pur que té el València. Evidentment, també estan pues, els jugadors canterans, és del Mestalla, con Rodrigo Gamón, encara que també pues, està lesionat lateral del Mestalla.
2: Miguel Monferrer.
1: I bueno, l'altre dia, en el partit, i ara després comentarem, en el trofeu Taronja, pues, Carlos Corberán va eixir pues jugant en tres centrals, en Pepelu de central, de carriler dret estava Jesús Vázquez i per l'esquerra estava José Luis Gallà. Tota l'espera, ja dic, de poder tancar ixa incorporació, ixe fitxatge, el València abans de l'inici de la Lliga.
2: Sí, fixa't que de no ser per les circumstàncies del partit que te van obligar a jugar en 10, jo crec que haguerem vist pues algun canvi en aquest carril dret, provant també pues, Clebran, que va començar en Jesús Vázquez, però crec que al llarg del partit haguem vist algun resús, no vam poder fer-ho finalment, però al final pues, són també el futbol, Rovira, i al final és el que hi ha.
1: Bueno, pues ara després comentem, però això en quant a l'última hora del mercat de fitxatges. Per cert, André Almeida, el migcampista portuguès del València, està entrenant-se a normalitat, amb el grup, amb tot l'equip. Ja comentàrem la setmana passada que el Swansea, que havia fet una oferta per André Almeida, pues bueno, el jugador va decidir que no volia anar al Swansea, equip de la segona divisió anglesa, de la Championship, i que ell esperava pues, una oferta millor d'altre equip. Oferta que al València pues, encara no ha arribat de altres equips. L'única oferta que tenia en ferm el València era la del Swansea. Ja dic, André Almeida és un mes, ja dic, entrenant-se avui, així en l'equip, encara que l'altre dia, en el Trofeu Taronja, no va jugar, no va tindre pues, minuts.
2: No va tindre minuts André Almeida, sí que és de veres que, bueno, al final no és un secret, està en aquesta pues, finestra d'eixida, que pot ser, ja comentàvem que al final l'aparició del Swansea pues, pareix que no ha eixit, veurem si s'aclara en els pròxims dies, i si no és el Swansea, pues, qualsevol equip, veurem què passa en André Almeida, veurem què passa, però clar, sí que és de veres que és una peça que continua treballant en normalitat, l'altre dia va anar convocat, no va tindre minuts, però al final, pues, Corberán té que comptar en ell perquè és un jugador de plantilla, de fet, a la vista està, que no ho estan ni apartant ni res, simplement és un jugador més, però veurem, estem a l'espera del que passe en els pròxims dies perquè, com diguem, també hi ha que tindre en compte i aquests reajustos, tant d'eixida com d'entrada, de cara a la primera jornada de Lliga i al final del mercat.
1: Bueno, pues això, ja dic, en quant a l'actualitat del mercat del València, a l'espera de poder tancar pues, ixe fitxatge, ixe lateral dret, ixe reforç, que necessita l'equip. Algo més al respecte, Vicent?
2: No, per cert, afegir que parlant del Swansea en clave Championship, pues al final hi ha molta gent que a lo millor pues deia que pues Almeida a lo millor a segona anglesa o lo que siga, és una lliga molt de nivell, la Championship. De fet, el Stock City i el Derby County, rivals del València en esta pretemporada, han estat en esa competició, estan en esa competició, però com diem, que la gent no pense que és un pas a una segona divisió, sinó que al final és la segona anglesa, però té moltíssim.
1: És la decisió que té que prendre, ja dic, pues André Almeida, que de moment continua sent jugador del València a l'espera de resoldre el seu futur i que arribi pues, una oferta que a André li convença i, per supost, al València també, en l'apartat econòmic. Anem en el que va ser el Trofeu Taronja, el partit, la derrota davant el Newcastle. Escoltant a Pepe Lu en les valoracions postpartit, reconeguent pues, que evidentment pues, el fet de quedar-se en 10 en inferioritat numèrica, això pues, per a expulsió allà va condicionar molt.
3: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto, sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos, a pesar de la derrota yo creo que el equipo se ha adaptado, porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival, pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo. Al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido, como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles, nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero. Al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición. Al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy. Estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
1: Pepelu, en les declaracions postpartit i xa derrota del València en el trofeu Toronja 1-2 davant el Newcastle, ho comentava Pepelu, que evidentment, jo comentaré també en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Pablo Orch, que, bueno, que ixa expulsió de Gallà en el minut 34 per ixa dura entrada, evidentment, pues va condicionar tot el partit, perquè fins ixe moment, fins la expulsió, minut 34 partit, el València estava bé, el València estava serio, ordenat, les idees clares, se va avançar al marcador en un golaç de Urinic, que després parlarem també de Urinic, el València estava bé fins ixe moment, però clar, arriba la expulsió, te quedes en 10, en inferioritat numèrica, Vicent, i això, el Newcastle, que és un molt bon equip de la Premier, pues ho va aprofitar i al final pues, te va acabar guanyant 1-2 en aquests dos gols del davanter Visa.
2: Bueno, de fet, el Newcastle, que hasta no fa res, estava jugant la Champions League, l'equip de les Urraques d'Anglaterra. La veritat que, com tu dius, Robi, hasta el minut 35, que va ser en aquesta acció prou desafortunada de José Luis Gallá sobre el Anga, l'extrem sueco del Newcastle United, pues va ser un molt bon partit del València, però ahí está ese minut 35, a partir d'ahí van canviar els tornes. Ahí veiem el golaç de Filip Ugrinić, que va ser espectacular, Robi. La veritat que el bo de Filip és un migcampista que té un colpeig molt bo, però encara no l'havíem vist en aquest escenari pues, marcar un gol, i menys d'aquestes dimensions. No sé com el vas veure des de la cabina, Robi, però jo des d'on estava el vam disfrutar un animal.
1: Va ser un golaç, sí, va ser un golaç el de Filip Ugrinić. Ja dic que pues, avançant-se al València pues, al marcador, i després d'eixa expulsió, pues ja diem, pues Newcastle va aprofitar clarament eixa superioritat numèrica i el València pues va acabar perdent el partit. Però fins aquest moment, ja dic, era un poc la idea que volia el míster Carlos Corberán, el que s'havia treballat, com dia pues Pepelu durant tota la setmana tàcticament, bueno, pues en eixe plantejament també tàctic que va fer Carlos Corberán colocant a Pepelu de tercer central en companyia de Tàrrega i de Haas, deixant en el carril dret a Jesús Vázquez, Gallà per l'esquerra, i se tribot, podien dir, en el centre del camp, en Guido Rodríguez, en Ugrinić, en Javi Guerra, en Sato també i Hugo Duro, pues lo que van veure en ixe trofeu taronxa, però ja dic, només hasta el minut 35, perquè després pues, ja el partit va estar condicionat molt.
2: Sí, bueno, és una línia de 5 en defensa, de línia de 3 en atac, que jo crec que és un molt bon sistema que cada vegada se veu més en el futbol professional, sobretot així en la Lliga Espanyola, que sempre pareix que el futbol espanyol ha sigut de 4-3-3, 4-4-2, ha sigut l'alineació per excel·lència que ha triomfat així en Mestalla, però al final jo crec que l'equip es va adaptar bé a aquesta nova formació, tenint en compte que no hi ha precedents d'esta, hasta el minut 35, òbviament, tenint aquesta expulsió, a partir d'ahí, pues el partit canvia, el Newcastle pues li dona sales, però de totes formes, Robi, també t'he dit una cosa, els gols del Newcastle són pues, fallos puntuals, però no és que siga un desastre de sistema ni de a nivell grupal, sinó que al final són coses que poden passar.
1: No, i el fet, evidentment, estem parlant del Newcastle, que és un equip que, a pesar que havia perdut pues, jugadors importants com Gordon, com Tonali, com Bruno Guimaraens, és un molt bon equip. És que el davanter Vissel, el davanter que te fa els dos gols, és un mundialista. Va estar en la República del Congo, però és un molt bon jugador, com ja van veure. Bueno, pues també Dan Juma, en la segona part, també va tindre pues, dos ocasions clares. Bueno, ja dic, lo important és que al final la idea, el que se buscava, lo que s'havia treballat tàcticament en Mestalla, en la ciutat esportiva Paterna, perdó, de cara al partit del Mestalla del dissabte, com va dir Pepelu, pues va eixir fins i s'expulsió de Gallà, i el que diuen sempre, ara ja, pues, així el que conta, lo veritablement important, són els tres primers punts, que seran el 22 d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo, arribar, pues, el millor possible a eixe partit. I ja dic, l'altre dia era el rival més serio, el test més important de la pretemporada del València, perquè ho hem dit, era un equip de la Premier que va jugar Champions la passada temporada, un molt bon equip a pesar de les baixes, i ja dic, fins a 6 minuts 35 el València pues, va estar bé. Però el que compta és dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, Mestalla, Celta de Vigo, a l'hora de la veritat.
2: Pues sí, serà l'hora de la veritat, però jo crec que també, Robi, jo sóc partidari, igual és un poquet de masoca, però preferís que punxar en en la pretemporada que
1: sí, no,
2: en
1: la clar, jornada 1.
2: Al final, estos partits servixen pues, per a veure les limitacions de cadascú i les virtuts també. Per exemple, un jugador que jo vaig veure l'altre dia que estava prou alliberat i crec que li convé el sistema és altra vegada Javi Guerra, que li va faltar el golet, a lo millor per a rematar la feina, però sobretot en la primera part, el vas veure pues, amb molta confiança, podia tenia molt espai per a córrer, bona sessió en Hugo Duro i en les bandes, i crec que al final, pues, aquestes coses són les que ens hem de quedar, sobretot perquè si se polixen, al final, en la jornada 1 de Lliga, pues, les anem a poder fer.
1: Estem parlant, evidentment, d'eixe trofeu taronja, eixe plantejament que va fer el míster, però una volta arriba el lateral dret a l'equip, de fet, el València havia vingut pues, jugant una defensa de 4, fins ara havia sigut o bé Rodrigo Gamón o Montferrer els laterals drets. Montferrer se va lesionar pues, l'altre dia, no podia jugar, estava ahí pues, Rodrigo Gamón per a jugar en aquesta posició, però el míster pues, va voler també introduir una nova variant tàctica, bueno, que no és la primera volta, que el València també pues, ha jugat en aquesta defensa de 3 centrals i en 2 carrilers, però ja diem, una volta arriba el lateral dret, esperem que en els pròxims dies se pugui tancar tot, bueno, pues jo crec que està clar el sistema que vol Carlos Corbelán per a aquest debut en la Lliga. 4 jugadors en la defensa, els laterals que siguen llargs, profuns, que tinguin pues, arribada, en aquest doble pivot pues, que està ja també pues, molt definit el que és la columna vertebral de l'equip, Tàrrega i De Haas com a centrals, Guido i Ugrinich en aquest doble pivot, en Javi Guerra lo que tú dices, més alliberat, jugant de 10, de mitja punta, per acompanyar pues, a Hugo Duro. Les bandes, pues, Sato d'extrem, encara que l'altre dia pues, va jugar en llibertat de moviments, però estem veient pues, a Sato lo que és i pot aportar a l'equip, que és pues, descaro, atreviment, jugador pues, molt ràpid, però que també té presència ofensiva. Però bueno, ja dic, jo crec que la columna vertebral, l'equip titular de què és el que serà l'inici de la Lliga, està definit a l'espera que arriben pues, els reforços i ja dic, pues, si és el lateral dret el que València està treballant.
2: I també crec que ara que has mencionat un nom important en este mercat, en este estiu, i esperem que en esta Lliga, és el de Ryunosuke Sato, que crec que és positiu, encara que no va poder veure porteria, però hi ha molta gent que ho entenc, que també pues, tenim en el cap aquest prototip de jugador asiàtic que és molt apanyat en els peus, té molta qualitat, però després que li costa més sense valor, i crec que de Sato van veure lo contrari, que sense valor pues, també rendís. Recordem que després de l'expulsió de Gallà pues, va ser Jesús Vázquez el que va passar al lateral esquerre, i en aquest carril dret de lateral extrem, és a dir, carriler, va estar Sato, que no va parar de córrer, que sí que és de veres que potser en valor pues, va brillar menys, però perquè el partit aixina t'exigia. I jo crec que això és una molt bona notícia de cara a la Lliga, perquè ve un Celta que té moltes permutes de xoc, se pot adaptar a molts contextos, i de fet, Robi, un Celta que en pretemporada, pues ja te dic, crec que són 3 victòries i 2 empats, encara no coneix la derrota, però quan més temps durs sense perdre, més possibilitats hi ha de que pergues front a la València.
1: Bueno, pues ara continuem parlant i contant més coses d'eixe trofeu taronja, d'eixe partit del passat dissabte, així l'informatiu de València.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara... juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Ahí está Jesús buscando a Guido en la frontal del área. Este tira, Guido, el pase para Urinić, el lanzamiento de Urinić. ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Urinić, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, gol! El golàs de Urinić que cantàvem l'altre dia en la retransmissió del partit del trofeu taronja, aquest gol que avançava al València, un golàs, com dia. Este tira des de fora, dia Ricardo Arias, el nostre ambaixador i comentarista, i a fe, que va tirar des de fora. Urinić, un gran gol el del suís Vicent.
2: Un golàs, com se diu en VCF Media Radio, la veritat que el jugador suís, va engloscar... un molt bon gol a la porteria rival del Newcastle. La veritat que una de les coses que més m'agrada de Urinić és una, el colpeig que té, perquè tant en la dreta com en l'esquerra no té cap problema, i també els desplaçaments llargs en les dos cames. És que té un domini de les dos cames molt bo, a veure si este any pot pegar aquesta passada endavant necessària i que crec que, a més, té condicions per a donar-les.
1: No, i a part és una de les seues virtuts. Ell té un bon colpeig, un bon tir, Urinić, i bueno, és el primer gol. És el primer gol d'Urinić en el València. És un gran gol, però és una de les virtuts que jo crec que té que explotar encara més el jugador suís, perquè dic que li pega molt, molt bé i bueno, volem veure que tingui aquest més protagonisme. Un Filip Urinić que jo crec que també, ho comentàvem abans, jo crec que també s'està consolidant, té aquesta posició, aquest doble pivot, de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, la columna vertebral en la que està treballant el míster Carlos Corberán, el que pot ser l'equip titular, veure a Urinić en aquest doble pivot i per davant pues, Javi Guerra, però necessitem, jo crec que el suís, ja dic, aquest golaç que va marcar l'altre dia, que se prodigui més.
2: Pues sí, que se produzca més. De fet, Filip és dels migcampistes de la Lliga, un dels que pues, millor dades té en quant a oportunitats creades. En quant al Big Chance Created, pues, al final té un bon percentil. El seu promig, ja diguem, comparats en els migcampistes de la Lliga, és de 0,48 per 90 minuts. És a dir, pues, al final és un migcampista que a banda d'aportar-te pues, ixe múscul i també ixe treball defensiu, és un jugador que lluís més en la pilota i crec que se demostra que quan més prop està de l'àrea, pues, millor, perquè clar, veiem ahir a un samarro com és Filip Urinić, i el veiem allí i diu

0: partit del València, el golaç de Urinic, i que, bueno, volem veure més al suís en aquest tipus de recursos que hi té i que té que explotar més en aquesta posició, que ja dic que també jo crec que va consolidant, no? El migcampista suís l'ha d'acompanyar a Guido en aquest doble pivot. Algo més en quant al purament el que va ser i esportivament el partit?
1: No res, jo te diria que hem tocat quasi tots els palos. Jo diria que també, algo que ha passat un poc desapercebut, però que també, òbviament, les mirades sempre van al valor i a la porteria rival, però crec que Dimitrievski també va estar acertat, de fet...
0: En la seva línia, sí. En la línia que... de l'any passat, en la segona volta, on va ser decisiu, determinant, Dimitrievski, ja dic, va jugar els seus primers minuts en la pretemporada amb l'Stoke City, també mostrant-se molt segur, i Dimitrievski, pues, ja ho comentàrem, va ser un jugador molt important per a València en la segona volta de la Lliga, donant-li punts a l'equip, i l'altre dia, pues, per lo que tu estàs comentant, igual, Vicent.
1: La veritat que el Bo de Stole, pues, va complir. A més, a mi, pues, m'agrada que un porter aporti aquesta seguretat, perquè també se li veu tota l'estona donar indicacions a la defensa, i damunt, siguent una defensa de 5, pues, jo crec que és més important que mai, pues, tindre aquestes ulls a l'esquena.
0: I deixant a banda el tema esportiu, el que va ser el partit positiu, i ho hem destacat en la nostra portada, d'aquest informatiu, de lo millor del trofeu taronja, va ser la resposta de Mestalla, la resposta dels aficionats valencianistes per a ser un dissabte 8 d'agost, el mes per excel·lència de tot el món que té vacances, en la calor que feia, la humitat que hi havia el passat dissabte a l'estadi Mestalla, Vicent, més de 41.000 valencianistes. Pues ja dic, en la millor entrada dels últims anys de l'estadi Mestalla en un trofeu taronja.
1: Així és, en esta vida hi ha tres coses segures, i és que quan plou te banyes, que els partits de València tenen la veu de Joan Rovira, i que Mestalla no falla mai. Recordem que ha sigut l'afició més fiel de tota Espanya en la temporada passada, en un 90,4% d'ocupació mitjana, traient-li un punt al segon equip. La veritat que és una autèntica monstruositat, i pues, com diguem, pues, més de 41.000 assistents, una xifra que no se veu des de 2019, sí. Front a l'Inter de Milà.
0: Ho comentarem, sí, ho comentarem en la retransmissió del partit, no? Que des de feia 7 anys, se diu pronte, 2019, com dia Vicent, un trofeu taronja no presentava ixa entrada. En aquella ocasió va ser, el València s'enfrontava a l'Inter de Milà, van ser 43.000 els valencianistes, ja dic, en el 2019, i l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000, que ja dic, desafiant la molta calor que feia, la humitat que era altíssima a l'estadi de Mestalla. Un 8 d'agost, que tot el món està, pues, en la platja o en la muntanya o de vacances. Pues bueno, pues ahí està la resposta dels valencianistes.
1: Al final, jo crec que l'afició del València és el millor actiu que té i tindrà el club mai, i ha tingut també en el passat. La veritat que és el millor que té el València Club de Futbol, la seva massa social, i pues, es demostra que no fallen mai.
0: I bueno, això en quant al partit, i a veure, els actes previs a lo que va ser el trofeu taronja, ja ho comentaré la setmana passada, en ixe xicotet homenatge que va voler fer el club a tots aquests pobles de la província de Castelló i de la Serra d'Espadà que se van veure afectats pels incendis de fa unes setmanes, que desgraciadament tornem a tindre incendis, perquè ahí està encara, pues, ixe incendi a la província de Castelló, a la Serra d'Engarcerà. Però bueno, el València va convidar els 18 alcaldes d'aixes poblacions afectades, Betxí, Onda, Valldoixó, Eslida, bueno, tots aixes alcaldes van estar el dissabte passat a l'estadi de Mestalla, i van tindre també, pues, el reconeixement, el suport, el carinyo de Mestalla, els aficionats de València, que bueno, que jo crec que pues, ixe suport és d'agrair, és un gest, jo crec, que molt bonic el que ha tingut el club, i l'altre dia parlàvem al tinent d'alcalde de Onda i ho dia, pues, bueno, que valorava, no? Pues el gest que havia tingut

0: El València, no? Bueno, pues evidentment necessiten molta ajuda tots aquests pobles afectats pels incendis, però ahí va estar, jo crec, el reconeixement de Mestalla.
1: Sí, la veritat que també, pues, òbviament, no deixa de ser res més enllà de lo significatiu, però que al final l'ajuda, com també va fer el club pues, fa uns anys quan l'incendi de Begís i així com en altres casos, a mi personalment pues, me va afectar aquest incendi i de l'altra banda te dic que al final actes així pues, reconforten i reafirmen el compromís del club en aquesta pues, part de la població valenciana, més enllà de que siguen o no valencianistes, crec que parla molt bé que al final és clubs de futbol i pues, les institucions i els emblemes pues, s'ajunten tots a una per a acabar en estos incendis.
0: I també per anar acabant el que va ser el trofeu taronja, que va tindre la presència del president del València, Kiat Lim, que va estar veient el partit en la llotja presidencial. Un Kiat Lim que va arribar el passat divendres a la ciutat de València, que va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors i del cos tècnic, i després va estar Kiat Lim en la basílica, en la visita a la Mare de Déu, que també va fer l'equip i s'ofrena floral. Ahí va estar el president del València, Vicent.
1: Sí, vam veure pues, com anava aquestes obres del nou Mestalla, després de l'equip, com has dit, a la Basílica, i pues, també va estar ahí pues, per a recolzar a l'equip, pues, és una imatge d'estar pues, tot l'equip junt, crec que també pues, és bé, al final aquestes coses sempre ajuden, i pues, ahí el veiem.
0: Ahí estem veient les imatges d'eixa visita de l'equip, dels jugadors, a les obres del nou Mestalla, també del president, Kiat Lim, que després, ja diem, va estar també en la Basílica, on també pues, va estar l'equip. Ja ho contarem pues, el divendres passat, Kiat Lim, que, bueno, al igual que son pare, el màxim accionista del València, Peter Lim, també va estar fa unes setmanes ací, a València, i visitant les obres del nou Mestalla, veient com van avançant pues, ixes obres que, bueno, que ja ho hem comentat, evidentment van complint-se tots els plaços previstos en la execució de l'obra per a que el nou Mestalla pues, siga una realitat la pròxima temporada, la 27-28, per això diem que podria ser que este haguera pogut ser l'últim trofeu taronja. Veurem, esperem, però els plaços s'estan complint en quant a l'execució de l'obra. Va tot molt bé i en els plaços previstos, ara tots aquests treballs en el nou Mestalla estan pues, enfocats al cert, a lo que va ser l'alçament de la gran coberta, i és el que van estar pues, veient, ja diem l'altre dia, el president del València, Kiat Lim, l'equip, els jugadors i el cos tècnic.
1: Sí que és de veure que al final estem en aquest procés d'impàs del Mestalla al nou Mestalla, un nou Mestalla que ja, vamos, va agafant molta més forma i la veritat, Robert, et tinc que dir que al final és una llàstima deixar Mestalla, òbviament és l'estadi més antic d'Espanya, és, vamos, què dir de Mestalla, és la nostra casa, però al final, pues, cada vegada que vas agafant més forma, el nou Mestalla, pues, vas tenir més ganes de veure l'equip allí.
0: Sí, pues serà una realitat el nou Mestalla a partir de la pròxima temporada i esta, la present, esta temporada 2026-2027, el que hem dit moltes voltes. Anem a despedir com cal i com se mereix l'estadi de Mestalla. Pues ja dic que ha començat ja el compte enrere de lo que serà eixa adeu a Mestalla, va ser en el trofeu Taronja i ara, de cara a l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en eixe partit davant el Celta de Vigo. Bueno, crec que ho hem comentat tot. Molta gent està preguntant-nos, bueno, si sabem algo del pròxim partit que disputarà el València esta setmana, que serà l'últim partit de la pretemporada. Encara no sabem res, ni dia, ni hora, ni rival. Quan ho sapiguem, evidentment, pues, ho comentarem així en l'informatiu o a través de les xarxes socials del València. Però la idea és ixa, que el València esta setmana puga afrontar altre partit de la pretemporada, que seria pues, ja els últims partits després del trofeu taronja abans del inici de la Lliga, Vicent.
1: Sí, al final pues el València té que fer el seu paper, ho hem dit abans al principi de l'informatiu, per si algú ha entrat més tard, perquè venia de la piscina o el que siga, pues l'equip que ja està intentant trobar ese partit és, jo crec que important que se trobe algun partit per a que els jugadors que no van poder a lo millor pues jugar tants minuts l'altre dia en el Trofeu Taronja puguen sumar també minuts per a que pleguen en el major rodatge a la primera zona de Lliga, però que pues al final veurem com
0: queda. Bueno, pues, ho comentarem i estarem atents també pues, a totes les notícies que vagin produint-se. L'equip, ja ho hem comentat, ha tornat este matí al centrament, s'ha dit que ja està fent treball en solitari, treball de camp, però són bones notícies perquè continua donant passos endavant en la seva recuperació, s'espera que puga estar per al debut en la Lliga. Pendents també del mercat de fitxatges, el València ha intensificat les negociacions per afirmar ixe lateral dret, se té clar el jugador, el perfil, i ara pues, estem en ixe procés de negociacions entre el club i els mateixos jugadors, a veure si en els pròxims dies també tenim bones notícies que contar, Vicent.
1: Per cert, parlant d'Omar Sadiq, també volíem agrair des del club l'acollida que ha tingut la seua sorpresa a Cristian Tornero, el xiquet que va participar en el campus UCF d'ací, de Paiporta, valencianista, i que el seu ídol era Omar Sadiq, en ixa sorpresa que li va donar el jugador nigerià.
0: Continuem en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Ara anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, el mestall, el juvenil, el València femení. Encara tenim moltes coses a contar.
2: VCF Media, VCF Radio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. porque aquí se vive la terra de valentía. Festejam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: VCF Radio, la Academia.
0: Anem con cada dia. L'actualitat de l'Acadèmia, sí, l'informatiu, el Mestalla, el filial del València, que està intractable en esta pretemporada. Tres partits, tres victòries i molt bones sensacions dels de Òscar Sánchez Vicent.
1: El València Mestalla de Òscar Sánchez, que continua sense alçar el peu de l'accelerador. Tres victòries de tres, recordem, primer frontal Villarreal B, després frontal Sunderland Sub-21 i ara ho ha fet frontal Cizia, important perquè és rival de Lliga, el Club Esportiu Cizia, en el trofeu Espartero, que és el seu trofeu particular, així que és molt bona notícia.
0: Li va guanyar al Cizia, com està comentant Vicent, que és un pròxim rival en la Lliga del filial del València, del Mestalla, en un partit que anava perdent, Vicent, 2-0, i que van acabar remuntant 2-3.
1: Bueno, una de les coses que més m'agrada d'este València-Mestalla és que al final és un equip que no es dona per vençut mai, però mai dels mais. La veritat que si algo estan ensenyant-los és a barallar, vamos, a pelear hasta l'últim moment. Primer, pues el Cizia pues, anava en ese 2-0, i després, en els minuts finals, i crec que és en el 70, després al 85 i al 90, Ismael va marcar, després Rubén Fernández i Hugo Guijarro, els tres golejadors del València-Mestalla. Recordem, és especial els golejadors perquè, una, Ismael és un xiquet de 2009, és juvenil de segon any, però que en el València-Mestalla està quallant una pretemporada espectacular, tant en els entrenaments com en els partits. La veritat que té molt bones condicions. Recordem que és el capità, Robi, de Marroc, de la selecció marroquina, és el capità, Ismael. També Rubén Fernández, que pues, està tornant a jugar després d'una lesió de llarga duració i, en este cas, pues, per fi ha pogut tornar a fer el que més li agrada, que ha tornat a vore porteria, i Hugo Guijarro, que puja del juvenil, i al final sempre és bo que les peces que pugen del juvenil tinguin.
0: I això tenint en compte que 6-7 jugadors del Mestalla estan en dinàmica del primer equip en esta pretemporada, i que són jugadors importants, que ho van a ser també per al Mestalla, perquè ara estan ajudant al primer equip, però després tornaran al Mestalla, eh?
1: Home, ese partido no el jugaren pues bueno, ni David Torbi, ni Rodrigo Amón, ni Aaron Mayol, ni Jaume Durà, ni Guanyala, no sé si me dice algú, pero al final, pues Aymar Blázquez tampoc, pues jugar un partit o una pretemporada, millor dit, en 6 jugadors que estan en dinàmica de primer equip, ja sigui per edat o per condicions, pues al final, el que a mi em queda, Robi, d'esta pretemporada del València-Mestalla, és que tots estan ben enxufats i, pues, que lluiten hasta el últim segon. Altre que no estava, perquè vam anunciar fa uns dies que la seva sessió a l'Excelsior holandès és Mario Domínguez, que recordem que va marcar 16 gols en el València-Mestalla, i el club holandès, Excelsior i el València, pues, va plegar un acord per a la seva esta temporada, però com venim dient...
0: Bueno, pues... El Mestalla, invicte en la pretemporada, l'equip d'Òscar Sánchez, que bueno, afronta una nova setmana de la pretemporada, també pues, els pròxims partits que té previstos disputar així, en la ciutat esportiva de Paterna. Ja anirem confirmant aquests partits del Mestalla. I el juvenil. El juvenil que, recordem, estos... Díez está comentando, está en el torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on vol revalidar el títol de la temporada passada, no va poder ser, va perdre en la final, Vicent, caiguent en la tanda de penals davant el Tenerife, una llàstima.
1: Bueno, va perdre en la final, però la veritat és que va fer un grandíssim torneig. Recordem que al final la pretemporada pues, serveix per això, és un bloc molt nou de jugadors, que la majoria no han jugat junts. Esta temporada, bueno, esta pretemporada, millor dit, d'estiu, pues, serveix per a que se vagin adaptant. També han aplegat els nous fitxatges. La veritat que hi ha prous cares noves. De fet, Euge Rivera pues, és la primera temporada del juvenil que va agafar en Nacho Tarín com a segon entrenador i al final estan fent-se a l'equip. Han estat en aquest torneig sub de neu de la bonita Cante Pro, han jugat 5 encontres en els que pues, bueno, la fase grups, primer 1-1 frente a les Palmes, 1-0 en un partit decisiu front al Sevilla i 0-6 front al Atlético Paso, un balanç de 8 gols a favor i un en contra, i després en les semis van vèncer a una Real Societat que era un molt bon equip, però la València d'Eugi Rivera es va imposar hasta perdre en la final 2-2 i en els penaltis.
0: Ara també el juvenil a continuar el seu treball de pretemporada en la ciutat esportiva de Paterna. Acabem parlant del València femení, que també esta setmana afronta un nou partit de la seva pretemporada, així, en el Antonio Puchades, el dimecres, 9:30 del matí, en el derbi, davant el Llevant. Partit, bueno, ja dic que pues, obert al públic, als aficionats, però això sí, fins completar aforament el dimecres, així, ixe partit.
1: Fins a completar aforament el dimecres a les 9:30 del matí, tindran que matinar que vulga vindre així a Paterna, però en la calor que fa, pues, a vegades, jugar tan pronte és hasta millor que jugar per la vesprada, la veritat. El València femení, que pues, recordem que és el penúltim partit de pretemporada, encara queda ixe 18 d'agost front al equip femení del PSG en ixe Pinatar Arena, que ja és un escenari habitual per als partits habituals del València, tant masculí com femení, i el València femení, pues, que com diguem, jugarà el partit. També recordem que tenim una protagonista en el València femení que juga les semifinals de la Copa Àfrica.
0: Yasmín, sí, Yasmín. No s'oblidem de Yasmín, que està en les semifinals, Vicent, com tu veies, de la Copa d'Àfrica. Marruecos, que és la selecció que juga Yasmín, van guanyar a Sud-àfrica.
1: 2-1 front a Sud-àfrica. Al final, pues, bueno, són competicions molt exigents i Yasmín, una dels pilars de l'equip, que veurem la veterana si pot alçar i ser Copa Àfrica.
0: Yasmín està en les semifinals i Rebeca Elo va caure en la seva selecció de Costa de Marfil davant Argèlia. Bueno, pues això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, sí, a la mateixa hora per a contar-vos l'última hora i l'actualitat del València. Ja diem, així estarem en el directe a partir de la una i si no, bueno, pues també podeu veure i escoltar este informatiu en l'app del València, ahir a qualsevol hora del dia, en podeu veure l'informatiu i si no també en el podcast, en iVoox i Apple Podcast.
2: Han escuchado una reemisión del informatiu. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
5: Fruto de las entrevistas que tengo con los jugadores, de ver cuáles son sus sensaciones, cómo se están encontrando, qué clínica manifiestan, junto con revisar las analíticas que periódicamente se hacen, pues al final diseñamos tanto una alimentación adecuada a cada uno como una suplementación que va dirigida a potenciar su rendimiento, siempre cuidando todos esos pilares que son fundamentales, como el descanso, como la salud intestinal. Aparte de ese trabajo más individualizado en función de la clínica de cada jugador, también antes de los entrenamientos más exigentes, especialmente de los partidos, en el descanso y al terminar los entrenamientos y los partidos, preparamos una serie de batidos dirigidos a favorecer ese rendimiento a altas intensidades y a favorecer la recuperación lo más pronto posible. Ahí nos ayudan las proteínas, los hidratos de diferente velocidad de absorción, la creatina, la beta alanina, una serie de suplementos que sabemos que potencian el rendimiento y ayudan más rápidamente a la recuperación y que gracias a la variedad que nos ofrece Scientific también nos permiten adaptarnos un poco a los gustos de cada jugador. Por ejemplo, uno de los batidos que preparamos habitualmente es el que está compuesto por una dosis bastante elevada de proteína para ayudarnos con la reparación de los tejidos, para favorecer la síntesis de proteínas musculares, y al que le añadiremos también monohidrato de creatina y betalanina, que sabemos que son dos compuestos que nos ayudan a mejorar el rendimiento, especialmente en ejercicios de alta intensidad y de fuerza. Otro ejemplo de un batido que prepararíamos para antes de un partido es el que está compuesto por Isotex, que son sales minerales y también tiene un último aporte de hidrato de carbono para acabar de rellenar los depósitos de glucógeno. Y otro de los compuestos que también le añadimos a ese batido por los efectos beneficiosos que se han visto de su uso sería la citrulina malato.
6: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
7: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
8: ¡Ay, perdón!
7: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
1: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
7: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
6: Mestalla es eterno. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. VCF Media, VCF Radio.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals, o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins pronte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy David Totorui. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas, de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: un sentimiento eterno.
6: El partit del València a VCF Ràdio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de cert, l'Acadèmia cert. De València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau en el coll.
2: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap, per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: I per això que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: on està el coll, a gran del coll, i el
1: mantenir-lo
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: els sanitaris que estiguin prop. Si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte. Fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units això està super, super pautat i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anomenat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot
1: arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé.

0: Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida i s'ha, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: se estiguem... allargat, això.
1: Que, no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: El Valencia Club de Fútbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
5: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: VCF Radio, Amunt València.
1: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan de vinc al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians que, i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgull. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio. El cor de l'afició.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
6: ¡Ay, perdón!
5: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
7: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
5: Un sentimiento eterno.
8: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
5: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
10: ¡Oh!
5: mirada no falla a nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
0: Mestalla es eterno.
11: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dimarts, 11 d'agost, on el Teruel, demà, a les 6 de la vesprada, així, en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna, i l'Hèrcules, el dijous, este partit encara per confirmar, però tot apunta que el Teruel demà i el dijous l'Hèrcules van a ser els últims partits de la pretemporada del València abans que l'equip de Carlos Corberán debute en la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'Estadi Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja vos contarem en el dia d'ahir que el València volia tancar esta setmana aquests últims partits de la seva pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, després d'haver jugat el trofeu taronja i endarrerir-se aquesta jornada inicial pel partit davant el Betis el 22 d'agost. El València, després del taronja, volia jugar un partit més. Bueno, pues sembla que van a ser dos els partits, demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, i aquests últims partits de la pretemporada del València. El Teruel, un equip de primera ref, que el Mestalla pues anava a jugar, el filial del València, però finalment, com diem, va ser el València, el primer equip, amb jugadors també del Mestalla, el que demà pues s'enfrontarà, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, on per a eixe partit encara queden entrades per als socis UCF. Bueno, si voleu vindre a veure el partit, encara pues n'hi ha entrades disponibles. Ja sabem que demà és el dia del eclipse, a més pues pot coincidir, o en acabar el partit serà el moment més especial. Bueno, pues podeu vindre al partit i després veure, així pues tots junts, l'eclipse solar després d'eixe partit davant el Teruel. I bueno, si no podeu vindre perquè esteu mirant l'eclipse, també, ja dic que el moment més especial sembla que està previst sobre les 8 i mitja de la vesprada. Ahir haurà acabat el partit. Podeu veure el partit, com sempre, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahir estarem en directe des de les 6 de la vesprada per a contar-vos aquest partit davant el Teruel, com vos vam contar ja el trofeu taronja, el partit davant l'Eldense, l'Stock City, el Castelló, demà davant el Teruel, i el dijous, ja dic, a l'espera que se confirmi oficialment aquest partit davant l'Hèrcules, també, així, en el Antonio Puigcerdà de la ciutat esportiva de Paterna. Uns partits, ja diem, per a que l'equip mantinga aquest nivell competitiu per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. I això és, ja dic, l'objectiu, repartir minuts als jugadors. Seran pues, dos equips diferents els que van a jugar cada partit i també nombrosa presència de jugadors del Mestalla. Bueno, ara després entrem en més detall i vos contem més coses, i també vos contarem la bona notícia, la novetat en l'entrenament d'avui del València, el davanter Sadiq Umar, que ha fet una part d'eixe entrenament amb tot l'equip, amb el grup. Ja vos contarem ahir que Sadiq pues estava donant passos importants en la seva recuperació, que havia fet treball de camp en solitari. Avui, un pas més. Ja s'ha entrenat amb l'equip. Una part. Ha fet una part d'entrenament amb el grup, però confirmant bueno, que la recuperació, és a dir, va molt bé i que estarà disponible per al debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost, també estarà en aquest partit davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos ho contem tot. També vos contarem l'última hora en el mercat de fitxatges del València, centrat en fitxar ixe lateral dret que necessita l'equip, intensificant-se les negociacions amb el jugador triat, elegit, i ahir, pues, en estos moments, així estan les coses. Fitxar ixe lateral dret és l'objectiu prioritari ara del València, del CEO de futbol Ron Gurley i de la secretaria tècnica per a, ja dic, reforçar ixa posició abans del debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia, al igual que el partit de demà davant el Teruel, podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, se connecteu i podeu veure tots els dies este informatiu del València. També des del cotxe, com també, pues, vos estem contant, podeu escoltar este informatiu i tota la programació d'UCF Media Ràdio i tots els partits a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí, pues, també escoltar UCF Media Ràdio. I si no arribeu al directe, pues, ahí també està el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues, anem a començar ja este informatiu, però sí que volem, en esta portada d'este informatiu, tindre un record especial i traslladar el nostre condol i tot el nostre carinyo a la família de Vicente Silla, que ens va deixar en el dia d'ahir. Vicente Silla, que va ser conseller del València i un dels màxims accionistes en el seu dia del club, va entrar en la directiva d'Arturo Tuzón, després també va estar com a conseller en les etapes de president de Paco Roig, de Vicenç Soriano, de Jaume Ortiz. Un gran valencianista era Vicenç Silla, i des d'ací el nostre condol i tot el nostre carinyo a la seva família. I Vicenç Silla, pues, que va formar part d'eixa penya valencianista de la eternitat, dels Jesús Barrachina, dels Jaume Ortiz, d'Espanyeta, de Juan Sol, de Jorge Iranzo. Allí estan tots els valencianistes, pues, allà que s'ha anat altre valencianista més, com era Vicent Silla. Comencem, ara sí, l'informatiu del València. Vicent Burguete, com estem?
2: Molt bones prades, senyor Rovira. Pues, bueno, en calor, però sí que és de veres que moltes ganes de veure el partit de demà, si en l'Antonio Puigades, front al Club Esportiu Teruel, un partit que servirà altra vegada més per anar rodant i a plegar bé a Lliga.
1: Veurem i contarem el partit i després veurem l'eclipse, no? Que... Así, en la ciutat esportiva Paterna. Jo crec que així també se veurà bé, no?
2: Home, esperem que sí. Almenys, si te fiques en el mapa, la franja d'on està el sol mos pilla de ple. Així que esperem que així se puga veure, perquè a mi no se m'ocorris un puesto millor per a fer les coses.
1: Portarem les ulleres corresponents, homologades, no, evidentment, pues, amb totes les mesures de seguretat. I, bueno, pues, ja dic, el punt culminant de l'eclipse serà després del partit.
2: Jo te volia fer una pregunta. Tu te ficaràs les ulleres de l'eclipse damunt de les que tens?
1: O home, clar, evidentment. És que tenim, pues, portem ulleres de vista de tota la vida, tindrem que ficar-se les ulleres val. Protecció per l'eclipse damunt, evidentment.
2: Perfecte.
1: N'hi ha que protegir-se bé, i això també, pues, és altra de les recomanacions que estan fent i que també fem des de així. Ja dic... encara podeu vindre a veure el partit, sobretot és que sigueu socis UCF, perquè encara queden entrades, ja dic, i després a veure si tots junts l'eclipse.
2: Vos fem el plan de, vamos, perfecte de vesprada d'estiu, primer partit, berenes, i després l'eclipse. Jo, sincerament, i de un mes en la família, és que bueno, jo no sé què més hem de fer.
1: Anem allà, anem en l'actualitat del València, que avui ha tornat a entrenar-se, preparant ixe partit, ara vos contarem també. Però bueno, la novetat, el que diem en la portada, Vicent, bona notícia, veure ja Sadiq entrenar-se amb el grup.
2: Pues sí, ha realitzat una part de l'entrenament en el grup, bona senyal, perquè això significa que està més propet de poder xafar xespa en regularitat, en continuïtat, per ahir ser primer partit front al Celta en Mestalla, i jo crec que al final el fet de que puga plegar un Marsadic també és un al·licient per a la primera jornada.
1: És cert que ha fet una part només de l'entrenament, però bueno, està confirmant que està donant passos en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar fa unes setmanes abans de que l'equip viatjara a l'estatge d'Anglaterra. Se va lesionar un entrenament, no va poder viatjar. Ja dic, no era una lesió greu ni important, i parlàvem que podia arribar per al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo el 22 d'agost. Així no va ser, ja dic. Està donant passos cap endavant Sadik, i és una bona notícia, anar recuperant efectius de cara a l'inici de la Lliga.
2: Sí, sobretot perquè al final jo crec que començar la Lliga en tots els efectius possibles, al final sempre positiu a que entre alguna peça clau, com és el cas d'Omar Sadik, que entre en la zona de 4, en la zona de 5, al final crec que el tindre tant a Hugo com a Omar, com al jugador que puga actuar en seva posició de nou, és bo, i més tenint en compte de que al final d'aquesta pretemporada Corberan està provant varis dibuixos, algunes permutes, i jo crec que el fet de tindre aquestes opcions en atac és positiu, segur.
1: S'ha dit que evidentment arribarà per al debut de la Lliga, no va jugar demà evidentment el partit davant el Teruel, tampoc el del dijous, però bueno, ja sí que està entrenant-se, i de cara, que és lo important a l'inici de la Lliga, el davanter nigerià estarà a punt. De la resta de jugador, Luis Rioja, continua el seu procés de recuperació. També Fulquier, ja contaré un poc el que anava a ser el pla de recuperació. Anava a estar alternant els entrenaments amb el grup i recuperant-se, perquè és una lesió de llarga durada la que pateix el lateral de Guadalupe, i que anava a ser molt difícil que arribara, per no dir impossible, a l'inici de la Lliga.
2: Sí, seria molt complicat que plegue, no plegarà de fet, però espere que ho faci el més possible tant Luis Rioja com Dimitri Fulquier, jugadors molt importants en aquesta banda dreta, que ara mateix es queda manca a espera del que faci el València en el mercat, buscant, ja diguem, la missió número 1, buscar i trobar, clar, al lateral dret, així que veurem aquesta banda dreta com queda per a la jornada 1, però Fulquier, que ja treballa per a poder incorporar-se quant antes, i també Luis Rioja.
1: Bueno, un entrenament el dia d'avui, la novetat de Sadik, i per a preparar aquest partit davant el Teruel, contàvem en el dia d'ahir, que el València volia, després del taronja, jugar altre partit en la pretemporada per allò de, mantindre el nivell competitiu després del taronja. Evidentment, com va començar més tard la pretemporada per eixa ajornament del partit contra el Betis, el cos tècnic, Carlos Coronel i el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Al final van a ser dos els partits que va jugar el València, ja diem demà davant el Teruel, el dijous davant l'Hèrcules, encara que esperarem a la confirmació oficial, però sembla que sí. I ja dic, per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, demà el partit davant el Teruel, la idea que porta el míster és fer dos equips diferents, repartir minuts. Demà davant el Teruel els que van tindre menys minuts, menys protagonisme en el partit del Trofeu Taronja seran els que jugaran, també molts jugadors del Mestalla, i després també el dijous altre equip, ja dic, per a repartir minuts, i sobretot en la plantilla, que tots vagin agarrant aquestes càrregues de treball per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Fixa, Robin, que crec que en este context hi ha algo positiu, i és que al final els jugadors que no van tindre minuts, perquè ja sabem que una pretemporada, ja més allà de resultats, està per a que els jugadors se vagin agafant conceptes, ho va dir Pepelu l'altre dia, en esta ocasió els que no van poder disputar molts minuts en el Trofeu Taronja estaran demà en el Posades jugant aquest partit front al Teruel, un rival de primera federació, i també, pues, com tu comptes, hi haurà jugadors del València Mestalla, és a dir, que Carlos Corberán tindrà l'oportunitat de veure més de prop el treball d'alguns de l'acadèmia, també pues, com juguen, com se desenvolupen en el context del primer equip, encara que siga un amistós, jo crec que és positiu perquè ahir Corberán potser també té matèria.
1: Sí, ja dic, se van a barrejar demà tant el partit contra el Teruel, Chous davant l'Hèrcules, pues dos equips pues, diferents, amb molta presència, jugadors del Mestalla, que ja en esta pretemporada pues, i en tots els estats que ha estat l'equip, el primer en Olot i després en Anglaterra, han estat també jugadors del Mestalla, bueno, pues, ajudant al primer equip, els Otorbi, Rodrigo Gamón, Iker Córdoba, Guanyala, bueno, pues demà ells també van a tindre aquest protagonisme especial en el partit davant del Teruel.
2: De fet, ho hem passat per alt, perquè clar, en tot el de Trofeu Taronja, pues, al final hi havia moltes coses de les que parlar, però ara que és el tema, va debutar en el primer equip Aaron Mayol, en Mestalla, me referisc. Així que també serà altra peça que ja veurem si ho podem veure o demà o contra l'Hèrcules, aniran alternant-se, perquè el Mestalla també, després parlarem teatre amistós, però el que dèiem, el primer equip que s'anirà alternant serà un partit peculiar, però jo crec que és l'idoni per a que puguen agafar pues, ese ritme, esa rotació per a plegar a la primera zona lliguera, que al final, Robi, és el que ens importa, que apleguen en la zona número 1 en Mestalla i que complisquen.
1: En rodatge, en minuts i mantenint pues, el nivell competitiu. El Teruel és un equip de la primera ref, al igual que l'Hèrcules, i bueno, jo crec que en principi anava a ser el filial, el Mestalla, que s'anava a afrontar, ara va ser pues, el València, ja diem, en companyia de molts jugadors del Mestalla, però també pues, un bon equip, el que demà tindrà el València sin l'Antonio Puchades.
2: Sí, va ser quasi un híbrid, no? que diguem. Al final hi haurà jugadors del primer equip i del segon. Veurem com es dona contra dos bons equips, que són el Teruel i Hèrcules. Per què? Perquè al final pues, jugar en Mestalla seria diferent per a ells, per dimensions i demés, però penseu que també pues, el Teruel en este cas està molt més acostumat a jugar en camps com l'Antonio Puchades, per tant, pues, és possible que es pugui igualar tot més. També recordem que el propi Teruel fa 4 anys en la Lliga del València-Mestalla va ser el que va guanyar la Lliga, en la 22-23, una temporada en la que el València-Mestalla es va quedar propet del d'Ixe Ascens, que va perdre en playoff, en Ixe temporada en la que va fer Ixe impàs del Mestalla al primer equip, pues, és Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, esos jugadors que van passar al primer equip i que avui en dia pues, també continuen, sobretot en el cas de Javi Guerra, que està seguint un timó i està fent una molt bona primera, bueno, una molt bona pretemporada, Robert.
1: Bueno, pues ja dic, ixe serà el partit demà davant el Teruel, com deia Vicent, davant el Mestalla, se va enfrontar fa uns anys en Lliga, en competició oficial, però amb el primer equip, amb el València, crec no, n'hi ha només un enfrontament i va ser també en una pretemporada fa molts anys, fa més de 30 anys. Gus Hiddink, entrenador del València, mira si fa anys, en aquell València dels Lubo Pene, Feloy Olaya, Arroyo, Fernando, pretemporada de 1993, jugarem en Teruel i va guanyar el València aquell partit, va golejar 0-6. Fa 30 anys estem parlant, però és l'únic enfrontament entre el primer equip, el València i el Teruel.
2: Recordem, ara que ho has dit, un Arroyo que avui en dia està en el club, és el delegat del València-Mestalla, i que demà podrà veure també, a lo millor, algun jugador d'Ixe Teruel que està ara en el primer equip.
1: Mira, pues, parlant del Teruel, n'hi han dos jugadors que ara després s'anirem cap a Teruel per a parlar amb ells, que se van formar així en l'acadèmia del València, de ben xicotet. Un és Alejandro Palop, el porter del Teruel, porter i fill del que va ser gran porter del València, Andrés Palop. Pues Alejandro Palop, bueno, pues crec que va ser en etapa leví quan va arribar així a l'acadèmia del València. Desgraciadament no podrà jugar demà el partit perquè està lesionat, però estarà així i li fa molta, molta il·lusió jugar aquest partit, al igual, Vicent, que Carlos Igual, jugador també del Teruel, que se va a formar així també.
2: Carlos Igual i Alejandro Palop, dos jugadors que han passat per Paterna, uno més que altre, perquè Alejandro Palop va estar així en categoria Alevi, i Carlos Igual, pues, atents, que vos vaig a dir, des de Prebenjamín de primer, que al final és el primer any de futbol formatiu, llevant el querubí, hasta el juvenil, és a dir, un pas meritori, perquè és complicat pues, permanecer en una cantera tant de temps. Finalment, pues, Carlos Igual va tindre una lesió greu que li va mantindre apartat 508 dies dels camps del terreny de joc. Va plegar a l'internacional, un jugador també important així en l'acadèmia, però el futbol és el futbol, no se pot controlar moltes vegades, no depèn de tu. Aixina que ara pararem tant en Alejandro Palop com en Carlos Igual, dos jugadors que, com deia el bo de Xuxo Rovira, estan en el Teruel este any. Uno ja estava la temporada passada i Carlos Igual este any està en el primer equip. A veure si els dos poden tindre un bon any, però demà tornen a la que va ser esa casa en algun moment de les seves vides, tant Alejandro com Carlos.
1: Bueno, pues ara després anirem cap a Teruel. Com vos diem i vos estem contant, encara queden entrades per a aquest partit demà davant el Teruel. Entrades exclusivament per als socis VCF, poquetes, però queden encara entrades. Si era que el que vulga vindre al Puigcerdà demà encara està a temps, i després veurem tots junts, així l'eclipse, però entrades encara queden.
2: Exacte, les entrades encara queden, te pots ficar ahí en el portal per a reservar les teues entrades, tota la informació està en les nostres redes socials i en la web.
1: Però només per a socis VCF.
2: Exacte, això és impepinable.
1: Els partits davant l'Eldense i el Castelló, este partit igual que també serà el partit davant l'Hèrcules.
2: Abonat i soci VCF que pot adquirir la seva entrada més important, un acompanyant, és a dir, que si eres soci o abonat pots entrar tu i un acompanyant més en una sola entrada.
1: I si no podeu o no voleu vindre, ja vos ho hem dit també, el partit se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València. Se podeu connectar allà on estigueu, si esteu veient en aquest moment, pues, voleu veure tota la fase de l'eclipse i no vindre a Puigcerdà, pues, bueno, se podeu connectar a la app, a la web i al canal YouTube, i ahí anem a estar també en directe, Vicent.
2: A veure, sí que és de veres que de normal ens agradaria que en lloc d'escoltar-nos, pues, vinguereu al camp a veure-nos i a animar a l'equip, però Robi, demà és de veres que la gent que no vulga vindre té un passe especial perquè és un eclipse, és algo que no se veu. De fet, Robi, jo no sé si tu has vist alguna vegada un eclipse, jo diria que fa molts anys que no, així que diria que tampoc. Per cert, parlant de que el partit se va retransmetre i demés per uns tres canals, volem agrair també el recolzament, que la plegada que va tindre el trofeu Taronxa, que suma pues quasi 75.000 visites en YouTube, així que pues gràcies també a vosaltres.
1: Sí, la veritat és que estan tenint una molt bona resposta, una bona acceptació entre els aficionats del València, tots els partits que vos hem oferit, i ara que Vicent ho ha recordat, pel canal de YouTube, per l'app i per la web. El trofeu Taronxa, pues, vora ja 75.000 reproduccions ixe partit del passat dissabte, però també, pues, els partits davant l'Stock City, davant l'Eldense, davant el Castelló, tots els partits que vos hem oferit per l'app, per la web i pel canal de YouTube han tingut una molt bona resposta. Esperem que demà també en ixe partit davant el Teruel. Bueno, ara després, ja dic, seguirem a Teruel per a parlar avui amb els nostres protagonistes, però també, com cada dia, l'actualitat del mercat de fitxatges en el València, ho venim contant, el València ara centrat en aquest objectiu prioritari, que és el de fitxar aquest lateral dret que necessita l'equip, un reforç important, i ahí estan tots els esforços ficats per a que en els pròxims dies pues se puga tancar ixe jugador, ixe lateral dret que el València vol, que el València pues ha triat i que en estos moments pues estem en fase de negociacions amb el jugador i amb el club. Bueno, intensificant ixes negociacions per a que tot arribe a bon port, que no n'hi hagi contratemps d'última hora i que aquest fitxatge pues, se puga tancar en els pròxims dies, Vicent.
2: Pues sí, ojalá, perquè le necessitem prou i se la té al dret. És una peça que té que estar en l'equip de Carlos Corberán quant antes. Esperem que estiga per al inici de Lliga, sinó per a les següents jornades, però com diguem, esperem que siga quant antes un lateral dret que, com deies tu, estem pues, ahí, l'equip òbviament està negociant, veurem com acaben les negociacions, però jo crec que també és important tenir en compte que en el futbol actual pues quan més polivalent, pues millor. A veure si podem saldar pues varies posicions de una, però pues veurem com queda la cosa. Ojalà per al Celta puga estar i si no, pues es tocarà com venim fent. Pues.
1: Esperem que sí i ja dic, pues anirem contant a mesura que, bueno, vaig tenint pues novetats al respecte, però el València, l'objectiu prioritari ara centrat tots aquests esforços en fitxar i ser lateral dret que necessita pues, l'equip, perquè l'altre dia pues, en el partit davant del trofeu Taronxa ja van veure que evidentment no tenim ixe lateral i Carlos Corberán va replantejar tàcticament l'equip, jugant amb tres centrals, amb Pepelu de tercer central, amb Jesús Vázquez de carriler dret, a l'espera que arribi ixe lateral.
2: Sí, sí que és de veres que al final ens fa falta, és així, no? Té que estar per a la primera jornada de Lliga, l'altre dia ja el veiem, que vam tindre que fer i ser reajust, que al final pues, òbviament també te pot penalitzar, no per el nivell del jugador, sinó perquè en altres posicions, si no tens jugadors que siguin d'una posició natural, al final ho pots acabar pagant. L'altre dia era pretemporada, però en la temporada pues, sí que te pot suposar una pèrdua de punts important.
1: Bueno, pues en això està. El València en fitxar ixe lateral dret. En quant a André Almeida, no n'hi ha novetats. Continua entrenant-se, així en la ciutat esportiva de Paterna, amb tot l'equip, després del que ja vos contaré la setmana passada, que hi havia una oferta del Swansea, però que el migcampista portuguès no volia anar-se'n al club galès de la segona divisió anglesa i que ell preferia esperar a tindre altres ofertes que no han arribat al València. Però bueno, així està André Almeida. Bueno, això en quant a l'última hora del mercat. Tenim que contar també, Vicent, en esta portada, bueno, ja ho hem dit, lo de que encara poquetes, però encara queden entrades demà per a socis VCF, per al partit davant el Teruel, però avui han eixit les entrades a la venda de les dues primeres jornades de Lliga, que jugarà el València 22 d'agost, dissabte, davant el Celta de Vigo, i dimarts 25 d'agost davant el Betis. Evidentment, tot aquell que tinga passe i abonament pues, entra de vades, però els que no tinguen pues poden comprar també les entrades que des d'avui han eixit a la venda, Vicent.
2: Bueno, de vades, han pagat el seu abonament religiosament, però sí que és de veres que al final pues és agost, comença la Lliga i en això pues, comencen també les ventes d'entrades. En la jornada 1 i la jornada 2, recordem, després d'aquest reajust de calendari, pues primer serà el Celta de Giraldez i després el Betis de Pellegrini, com ha dit Rovira, pues, el dissabte i el dimarts. Pues al final ja estan a la venda les entrades, els preus que van, pues, òbviament, com tradicionalment, de soci BCF i públic en general són diferents. El soci BCF pues, té ahí un 10% de descompte en la compra online d'entrada per partit. Van des dels 36 euros fins als 102 en tribuna central, en gol xicotet alt 36 euros i per al públic en general van des dels 40 als 114. Això en la jornada dels frontal Celta i en la jornada 1, encara que serà el segon partit, ja sabeu que això pues, trau cola. En gol xicotet alt seran 36 euros per a abonat, per a socio VCF i 40 per a públic en general i 102 per a socio VCF i 114 per a públic
1: bueno,
2: en general.
1: Pues les entrades per a aquells que no tinguen abonament, socis VCF i aficionats en general que no tinguen passe, pues ja a la venda per a aquests partits davant el Celta de Vigo i davant el Betis, on l'equip, els jugadors, pues estan ja preparant i amb ganes de que arribi la Lliga. Però primer ese partit davant el Teruel Vicente.
2: Sí, però tornant un moment a la Lliga, on podem comprar les entrades? Pues en la nostra web està tota la informació per si hi ha algun ressegat, ja estan els links per a poder comprar-la, tant el públic general com entrada Hospitality, i també recordar que ahí en la mateixa notícia vos podeu fer socis VCF que pues, durà i se descompte del 2%.
1: Pausa i anem ja amb els nostres protagonistes que s'estan esperant. Deixe València-Teruel demà, així, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva Paterna.
3: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment.
5: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
1: Com vos dèiem, se n'anem a Teruel per a parlar amb Alejandro Palop, porter del Teruel i fill del gran porter que va tindre el València, Andrés Palop. Ara Alejandro Palop està en les files del Teruel, però se va formar així l'Acadèmia del València des de ben xicotet, en etapa de Aleví, que en su conte i millor que nosaltres. Alejandro Palop, què tal? Com estamos?
6: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy especial, el de mañana, aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre el Valencia y el Teruel, aunque bueno, tú estás lesionado, no podrás jugar, Alejandro, pero volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, con todos esos vínculos que tú tienes de tu padre, el Valencia, y donde tú te formaste, pues es muy especial, ¿no?
6: Sí, bueno, al final siempre es bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, a recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho que no podré disfrutar del partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Sí, una pena, ¿no? No poder jugar ese partido porque, bueno, estás lesionado, hace unos meses te operaron, estás ya en la fase final de tu recuperación, ¿no, Alejandro?
6: Sí, la temporada pasada tuve una lesión en el hombro, que fui intervenido justo hace 3 meses, y desde entonces con una rehabilitación muy buena, ya en la fase final, ya con él aprobado por los fisios que me controlan la recuperación, ya preparado para en la jornada 1 que nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, estar preparado.
1: Bueno, Alejandro, te formaste aquí en tus primeros inicios, creo que es en etapa de Levín, ¿no? Empezaste aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos un poco aquella etapa tuya.
6: Sí, inicié allí siendo Levín. Pues fue una etapa muy bonita. Fue como es el Valencia, sentirse profesional desde siendo un niño. Yo me acuerdo el tener todas las condiciones para poder entrenar bien, una ciudad deportiva espectacular, y al final recuerdo todo con mucho cariño por el hecho de que a los niños en la Escuela de Valencia se les trata ya como profesionales.
1: Bueno, no podrás jugar, como estamos comentando, aquí el partido de mañana, pero tú lo decías, evidentemente, Alejandro Palop, su padre fue uno de los grandes porteros del Valencia, Andrés Palop, y eso yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ti, Alejandro, llevar ahí pues ese apellido Palop, bueno, lo que fue tu padre, ¿no?
6: Sí, uno como hijo y como portero también intenta asemejarse lo más parecido a él, ya en tema más personal, tanto como personal como futbolístico. En Valencia tuvo una etapa súper bonita, súper especial, que desde que soy pequeño me la recuerda, me intenta inculcar esos valores del valencianismo, que al final él tuvo desde que estuvo en la cantera, y pues uno también toma con mucho cariño ese Valencia por el hecho de cómo me lo cuenta mi padre, ¿no?
2: Alejandro, no vas a estar sobre el césped, pero por un factor externo a ti, que en este caso es una lesión, tú has hecho lo pertinente y los méritos para estar contra el Valencia Club de Fútbol. Cuando tú naciste, tu padre jugaba en el Valencia, a pesar de haber jugado en varios equipos. ¿Qué pensaría el Alejandro que jugaba en Alevines, en Paterna, si le dicen que con 22 años va a jugar contra el primer equipo del Valencia?
6: Hombre, pues sentiría

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi, i este batut Valencia en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
3: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la Ràdio del Sentiment.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVC Media Ràdio d'este dimarts, 11 d'agost, on el Teruel, demà, a les 6 de la vesprada, així, en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna, i l'Hèrcules, el dijous, este partit encara per confirmar, però tot apunta que el Teruel demà i el dijous l'Hèrcules van a ser els últims partits de la pretemporada del València abans que l'equip de Carlos Corberán debute en la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'Estadi Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja vos contarem en el dia d'ahir que el València volia tancar esta setmana aquests últims partits de la seva pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, després d'haver jugat el trofeu taronja i endarrerir-se aquesta jornada inicial pel partit davant el Betis el 22 d'agost. El València, després del taronja, volia jugar un partit més. Bueno, pues sembla que van a ser dos els partits, demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, i aquests últims partits de la pretemporada del València. El Teruel, un equip de primera ref, que el Mestalla pues anava a jugar, el filial del València, però finalment, com diem, va ser el València, el primer equip, amb jugadors també del Mestalla, el que demà pues s'enfrontarà, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, on per a eixe partit encara queden entrades per als socis UCF. Bueno, si voleu vindre a veure el partit, encara pues n'hi ha entrades disponibles. Ja sabem que demà és el dia del eclipse, a més pues pot coincidir o en acabar el partit serà el moment més especial. Bueno, pues podeu vindre al partit i després veure així pues tots junts l'eclipse solar després d'eixe partit davant el Teruel. I bueno, si no podeu vindre perquè esteu mirant l'eclipse, també, ja dic que el moment més especial sembla que està previst sobre les 8 i mitja de la vesprada. Ahir haurà acabat el partit. Podeu veure el partit, com sempre, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahir estarem en directe des de les 6 de la vesprada per a contar-vos ixe partit davant el Teruel, com vos vam contar ja el trofeu taronja, el partit davant l'Eldense, l'Stock City, el Castelló, demà davant el Teruel, i el dijous, ja dic, a l'espera que se confirmi oficialment ixe partit davant l'Hèrcules, també, així, en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna. Uns partits, ja diem, per a que l'equip mantinga ixe nivell competitiu per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. Ixe és, ja dic, l'objectiu, repartir minuts als jugadors. Seran pues dos equips diferents els que van a jugar cada partit i també nombrosa presència de jugadors del Mestalla. Bueno, ara després entrem en més detall i vos contem més coses, i també vos contarem la bona notícia, la novetat en l'entrenament d'avui del València, el davanter Sadiq Umar, que ha fet una part d'eixe entrenament amb tot l'equip, amb el grup. Ja vos contarem ahir que Sadiq pues estava donant passos importants en la seva recuperació, que havia fet treball de camp en solitari. Avui, un pas més. Ja s'ha entrenat amb l'equip. Una part. Ha fet una part d'entrenament amb el grup, però confirmant bueno, que la recuperació, és a dir, va molt bé i que estarà disponible per al debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla en aquest partit davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos ho contem tot. També vos contarem l'última hora en el mercat de fitxatges del València, centrat en fichar ese lateral dret que necesita el equipo, intensificándose las negociaciones con el jugador triat, el Echid, y ahí, pues en estos momentos, ahí están las cosas. Fichar ese lateral dret es el objetivo prioritario ahora del Valencia, del CEO de fútbol Ron Gurley y de la Secretaría Técnica, para, ya dic, reforzar esa posición abans del debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia, al igual que el partit de demà davant el Teruel, podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, se connecteu i podeu veure tots els dies este informatiu del València. També des del cotxe, com també pues, vos estem contant, podeu escoltar este informatiu i tota la programació d'UCF Media Ràdio i tots els partits a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues, també escoltar UCF Media Ràdio. I si no arribeu al directe, pues ahí també està el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu, però sí que volem en esta portada d'este informatiu tindre un record especial i traslladar el nostre condol i tot el nostre carinyo a la família de Vicente Silla, que ens va deixar en el dia d'ahir. Vicente Silla, que va ser conseller del València i un dels màxims accionistes en el seu dia del club, va entrar en la directiva de Arturo Tuzón, després també va estar com a conseller en les etapes de president de Paco Roig, de Vicenç Soriano, de Jaume Ortí, un gran valencianista. Era Vicent Silla, i des d'ací el nostre condol i tot el nostre carinyo a la seva família. I Vicent Silla, pues, que va formar part d'eixa penya valencianista de la eternitat, dels Jesús Barrachina, dels Jaume Ortí, d'Espanyeta, de Juan Sol, de Jorge Iranzo. Allí estan tots els valencianistes, pues, allà que s'ha anat altre valencianista més, com era Vicent Silla. Comencem, ara sí, l'informatiu del València. Vicent Burguete, com estem?
2: Molt bones prades, senyor Rovira. Pues, bueno, en calor, però sí que és de veres que en moltes ganes de veure el partit de demà, si en l'Antonio Puigades, front al Club Esportiu Teruel, un partit que servirà altra vegada més per anar rodant i a plegar bé a Lliga.
1: Veurem i contarem el partit i després veurem l'eclipse, no?, que... Ah, sí, en la ciutat esportiva paterna. Jo crec que així també se veurà bé, no?
2: Home, esperem que sí. Almenys, si te fiques en el mapa, la franja d'on està el sol mos pilla de ple. Així que esperem que així se puga veure, perquè a mi no se m'ocorreix un puesto millor per a fer les coses.
1: Portarem les ulleres corresponents, homologades, no, evidentment, pues, amb totes les mesures de seguretat. I, bueno, pues, ja dic, el punt culminant de l'eclipse serà després del partit.
2: Jo te volia fer una pregunta. Tu te ficaràs les ulleres de l'eclipse damunt de les que tens?
1: O home, clar, ulleres? Evidentment. És que tenim, pues, portem ulleres de vista de tota la vida, tindrien que ficar-se les ulleres val. Protecció per l'eclipse damunt, evidentment.
2: Perfecte.
1: N'hi ha que protegir-se bé, i això també, pues, és altra de les recomanacions que estan fent i que també fem des de així. Ja dic, encara podeu vindre a veure el partit, sobretot és que sigueu socis UCF, perquè encara queden entrades, ja dic, i després a veure si tots junts l'eclipse.
2: Vos fem el plan de, vamos, perfecte de vesprada d'estiu, primer partit, berenes, i després l'eclipse. Jo, sincerament, i d'un mes en la família, és que bueno, jo no sé què més hem de fer.
1: Anem allà, anem en l'actualitat del València, que avui ha tornat a entrenar-se, preparant ixe partit, ara vos contarem també. Però bueno, la novetat, el que diem en la portada, Vicent, bona notícia, veure ja Sadiq entrenar-se amb el grup.
2: Pues sí, ha realitzat una part de l'entrenament en el grup, bona senyal, perquè això significa que està més propet de poder xafar xespa en regularitat, en continuïtat, per ahir ser primer partit front al Celta en Mestalla, i jo crec que al final pues, el fet de que puga plegar un Marsadic també és un al·licient per a la primera jornada.
1: És cert que ha fet una part només de l'entrenament, però bueno, està confirmant que està donant passos en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar fa unes setmanes, abans de que l'equip viatjara a l'estatge d'Anglaterra. Se va lesionar en un entrenament, no va poder viatjar. Ja dic, no era una lesió greu ni important. I parlàvem que podia arribar per al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo el 22 d'agost. Així no va ser, ja dic. Està donant passos cap endavant Sadik. I és una bona notícia, anar recuperant pues, efectius de cara a l'inici de la Lliga.
2: Sí, sobretot perquè al final jo crec que començar la Lliga en tots els efectius possibles, al final sempre positiu a que entre pues, alguna peça clau, com és el cas d'Omar Sadik, pues, que entre en la zona de 4, en la zona de 5, al final crec que el tindre tant a Hugo com a Omar, com al jugador que puga actuar en aquesta posició de nou, és bo, i més tenint en compte de que al final d'aquesta pretemporada pues, Corberan està provant pues, varis dibuixos, algunes pues, permutes, i jo crec que el fet de tindre aquestes opcions en atac és positiu, segur.
1: S'ha dit que, evidentment, arribarà per al debut de la Lliga, no va jugar demà, evidentment, el partit davant el Teruel, tampoc el del dijous, però bueno, ja sí que està pues, entrenant-se, i de cara, que és lo important a l'inici de la Lliga, pues, el davanter nigerià estarà a punt. De la resta de jugador, Luis Rioja, pues, continua el seu procés de recuperació. Recuperació, també Fulquier, ja contaré un poc el que anava a ser el pla de recuperació. Anava a estar alternant els entrenaments amb el grup i recuperant-se, perquè és una lesió de llarga durada la que pateix el lateral de Guadalupe, i que anava a ser molt difícil que arribara, per no dir impossible, a l'inici de la Lliga.
2: Sí, seria molt complicat que plegui, no plegarà de fet, però pues espero que ho faci el més possible tant Luis Rioja com Dimitri Fulquier, jugadors molt importants en aquesta banda dreta, que ara mateix es queda manca espera del que faci el València en el mercat, buscant, ja diguem, la missió número 1, buscar i trobar, clar, al lateral dret, així que veurem aquesta banda dreta com queda per a la jornada 1, però Fulquier, que ja treballa per a poder incorporar-se quant antes, i també Luis Rioja.
1: Bueno, pues un entrenament el dia d'avui en la novetat de Sadik, i per a preparar aquest partit davant el Teruel, pues contàvem en el dia d'ahir, bueno, que el València volia, després del taronja, jugar pues altre partit en la pretemporada per allò de, bueno, arribar, mantindre el nivell competitiu després del taronja. Evidentment, com va començar més tard la pretemporada per eixa ajornament del partit contra el Betis, el cos tècnic, Carlos Coronel i el seu cos tècnic, pues volien jugar altre partit. Al final van a ser dos els partits que va jugar el València, ja diem demà davant el Teruel, el dijous davant l'Hèrcules, encara que esperarem a la confirmació oficial, però sembla que sí. I, bueno, ja dic, per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, demà, pues, el partit davant el Teruel, la idea que porta pues, el míster és fer dos equips diferents, repartir minuts. Demà davant el Teruel, els que van tindre menys minuts, menys protagonisme en el partit del Trofeu Taronja seran els que jugaran, també molts jugadors del Mestalla, i després també pues, el dijous pues, altre equip, ja dic, per a repartir minuts, i sobretot en la plantilla, que tots vagin agarrant aquestes càrregues de treball per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Pues fixa, Robin, que crec que en este context hi ha algo positiu, i és que al final pues, els jugadors que no van tindre minuts, perquè ja sabem que una pretemporada, ja més enllà de resultats, està per a que els jugadors se vagin agafant conceptes, ho va dir Pepe Lu l'altre dia, en esta ocasió els que no van poder disputar uns minuts en el Trofeu Taronja pues, estaran demà en el Pujades jugant aquest partit front al Teruel, un rival de primera federació, i també, pues, com tu contes, hi haurà jugadors del València Mestalla, és a dir, que Carlos Corberán tindrà l'oportunitat de veure més de prop el treball d'alguns de l'acadèmia, també pues, com juguen, com se desenvolupen en el context del primer equip, encara que sigui un amistós. Jo crec que és positiu perquè ahir Corberán a lo millor també té matèria.
1: Sí, ja dic, se van a barrejar demà tant el partit contra el Teruel, de Chous davant l'Hèrcules, pues dos equips pues, diferents, amb molta presència, jugadors del Mestalla, que ja en esta pretemporada pues, i en tots els estats que ha estat l'equip, el primer en Olot i després en Anglaterra, ahir han estat també jugadors del Mestalla, bueno, pues ajudant al primer equip, els Otorbi, Rodrigo Gamón, Iker Córdoba, Guanyala, bueno, pues demà ells també van a tindre aquest protagonisme especial en el partit davant del Teruel.
2: De fet, ho hem passat per alt, perquè clar, en tot el de Trofeu Taronja, pues, al final hi havia moltes coses de les que parlar, però ara que és el tema, va debutar en el primer equip Aaron Mayol, en Mestalla, me referisc. Aixina que també serà altra peça que ja veurem si ho podem veure o demà o contra l'Hèrcules, aniran alternant-se, perquè el Mestalla també, després parlarem teatre amistós, però el que dèiem, el primer equip que s'anirà alternant serà un partit peculiar, però jo crec que és l'idoni per a que puguen agafar pues, ese ritme, esa rotació per a plegar a la primera zona lliguera, que al final, Robi, és el que ens importa, que apleguen en la zona número 1 en Mestalla i que complisquen.
1: En rodatge, en minuts i mantenint pues, el nivell competitiu. El Teruel és un equip de la primera ref, al igual que l'Hèrcules, i bueno, jo crec que en principi anava a ser el filial, el Mestalla, que s'anava a afrontar, ara va ser pues, el València, ja diem, en companyia de molts jugadors del Mestalla, però també pues, un bon equip, el que demà tindrà el València sin l'Antonio Puigcercós.
2: Sí, va ser quasi un híbrid, no? Que diguem. Al final hi haurà jugadors del primer equip i del segon. Veurem com es dona contra dos bons equips, que són el Teruel i Hèrcules. Per què? Perquè al final pues, jugar en Mestalla seria diferent per a ells, per dimensions i demés, però penseu que també pues, el Teruel en este cas està molt més acostumat a jugar en camps com el Antonio Puigcercós, per tant, pues, és possible que es pugui igualar tot més. També recordem que el propi Teruel fa 4 anys en la Lliga del València-Mestalla va ser el que va guanyar la Lliga, en la 22-23, una temporada en la que el València-Mestalla es va quedar propet del de ixe ascens que va perdre en playoff en ixe temporada en la que va fer ixe impàs del Mestalla al primer equip, pues és Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, ixos jugadors que van passar al primer equip i que avui en dia pues també continuen, sobretot en el cas de Javi Guerra, que està seguint un timó i està fent una molt bona primera, bueno, una molt bona pretemporada, Robert.
1: Bueno, pues ja dic, ixe serà el partit demà davant el Teruel, com deia Vicent, davant el Mestalla, se va enfrontar fa uns anys en Lliga, en competició oficial, però amb el primer equip, amb el València, crec no, n'hi ha només un enfrontament, i va ser també en una pretemporada, fa molts anys, fa més de 30 anys. Gus Hiddink, entrenador del València, mira si fa anys, en aquell València dels Lubo Pene, Feloi Olaya, Arroyo, Fernando, pretemporada de 1993, jugarem en Teruel, i va guanyar el València aquell partit, va golejar 0-6, fa 30 anys estem parlant, però és l'únic enfrontament entre el primer equip, el València, i el Teruel.
2: Recordem, ara que ho has dit, un Arroyo que avui en dia està en el club, és el delegat del València-Mestalla, aixina que demà podrà veure també, a lo millor, algun jugador d'Ixe Teruel que està ara en el primer equip.
1: Mira, pues, parlant del Teruel, n'hi han dos jugadors que ara després s'anirem cap a Teruel per a parlar amb ells, que se van formar així en l'acadèmia del València, de ben xicotet. Un és Alejandro Palop, el porter del Teruel, porter i fill del que va ser gran porter del València, Andrés Palop. Pues Alejandro Palop, bueno, pues crec que va ser en etapa leví quan va arribar així a l'acadèmia del València. Desgraciadament no podrà jugar demà al partit perquè està lesionat, però estarà així i li fa molta il·lusió jugar aquest partit al igual Vicent, que Carlos Igual, jugador també del Teruel, que se va a formar així també.
2: Carlos Igual i Alejandro Palop, dos jugadors que han passat per Paterna, un més que altre perquè Alejandro Palop va estar així en categoria Alevi. I Carlos Igual, atents, que vos vaig a dir, des de prebenjamín de primer, que al final és el primer any de futbol formatiu, llevant el querubí, hasta el juvenil. És a dir, un pas meritori, perquè és complicat permanecer en una cantera tant de temps. Finalment, Carlos Igual va tindre una lesió greu que li va mantindre apartat 508 dies dels camps del terreny de joc. Va plegar a la internacional, un jugador també important així en l'acadèmia, però el futbol és el futbol, no se pot controlar moltes vegades, no depèn de tu. Així que ara pararem tant en Alejandro Palop com en Carlos Igual, dos jugadors que, com deia el bo de Xo Rovira, estan en el Terol este any. Uno ja estava la temporada passada i Carlos Igual este any està en el primer equip. A veure si els dos poden tindre un bon any, però demà tornen a la que va ser sa casa en algun moment de les seves vides, tant Alejandro com Carlos.
1: Bueno, pues ara després anirem cap a Teruel. Com vos diem i vos estem contant, encara queden entrades per a aquest partit demà davant el Teruel. Entrades exclusivament per als socis VCF. Poquetes, però queden encara entrades. Si era que el que vulga vindre al Puigcerdà demà encara està a temps i després veurem tots junts, així l'eclipse, però entrades encara queden.
2: Exacte, les entrades encara queden, te pots ficar ahí en el portal per a reservar les teues entrades, tota la informació està en les nostres redes socials i en la web.
1: Però només per a socis VCF.
2: Exacte, això és impepinable.
1: Els partits davant l'Eldense i el Castelló, este partit igual que també serà el partit davant l'Hèrcules.
2: Abonat i socio VCF que pot adquirir la seva entrada més important, un acompanyant, és a dir, que si eres soci o abonat, pots entrar tu i un acompanyant més en una sola entrada.
1: I si no podeu o no voleu vindre, ja vos ho hem dit també, el partit se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València. Se podeu connectar allà on estigueu, si esteu veient en aquest moment, voleu veure tota la fase de l'eclipse i no vindre a Puigcerdà, pues bueno, se podeu connectar a l'app, a la web i al canal YouTube, i ahí anem a estar també en directe, Vicent.
2: A veure, sigues de veres que de normal ens agradaria que en lloc d'escoltar-nos, vinguereu al camp a veure-nos i a animar a l'equip, però Robi, demà és de veres que la gent que no vulga vindre té un passe especial perquè és un eclipse, és algo que no se veu. De fet, Robi, jo no sé si tu has vist alguna vegada un eclipse, jo diria que fa molts anys que no, així que diria que tampoc. Per cert, parlant de que el partit se va retransmetre de més per uns tres canals, volem agrair també el recolzament, que la plegada que va tindre el trofeu Taronxa, que suma quasi 75.000 visites en YouTube, així que gràcies també a vosaltres.
1: Sí, la veritat és que estan tenint una molt bona resposta, una bona acceptació entre els aficionats del València, tots els partits que vos hem oferit, i ara que Vicent ho ha recordat, pel canal de YouTube, per l'app i per la web. El trofeu Taronxa, vora ja 75.000 reproduccions ixe partit del passat dissabte, però també els partits davant l'Stock City, davant l'Eldense, davant el Castelló, tots els partits que vos hem oferit per l'app, per la web i pel canal de YouTube han tingut una molt bona resposta. Esperem que demà també en ixe partit davant el Teruel. Bueno, ara després, ja dic, seguirem a Teruel per a parlar avui amb els nostres protagonistes, però també, com cada dia, l'actualitat del mercat de fitxatges en el València, ho venim contant, el València ara centrat en aquest objectiu prioritari, que és el de fitxar aquest lateral dret que necessita l'equip, un reforç important, i ahí estan tots els esforços ficats per a que en els pròxims dies se puga tancar ixe jugador, ixe lateral dret que el València vol, que el València ha triat i que en estos moments estem en fase de negociacions amb el jugador i amb el club. Bueno, intensificant ixes negociacions per a que tot arribi a bon port, que no n'hi ha que en contratemps d'última hora i que ixe fitxatge se puga tancar en els pròxims dies, Vicent.
2: Pues sí, ojalá, perquè le necessitem prou i ser lateral dret. És una peça que té que estar en l'equip de Carlos Corberán quant antes. Esperem que estiga per al inici de lliga i si no per a les següents jornades, però com diguem, esperem que siga quant antes un lateral dret que, com deies tu, estem pues, ahí, l'equip òbviament està negociant, veurem com acaben les negociacions, però jo crec que també és important tenir en compte que en el futbol actual pues quan més polivalent pues millor, a veure si podem saldar pues varies posicions d'una, però pues veurem com queda la cosa. Ojalà per al Celta puga estar i si no pues es tocarà com venim fent pues.
1: Esperem que sí i ja dic, pues anirem contant a mesura que bueno, vaixant tenint pues novetats al respecte, però el València l'objectiu prioritari ara centrat tots aquests esforços en fitxar ixe lateral dret que necessita pues l'equip, perquè l'altre dia pues en el partit davant del Trofeu Taronja ja van veure que evidentment no tenim ixe lateral i Carlos Corberán va replantejar tàcticament l'equip jugant amb tres centrals, amb Pepelu de tercer central, amb Jesús Vázquez de carriler dret, a l'espera que arribi ixe lateral.
2: Sí, sí que és de veres que al final ens fa falta, és aixina, té que estar per a la primera jornada de lliga, l'altre dia ja el veiem, que vam tindre que fer i ser reajust, que al final pues, òbviament també te pot penalitzar, no per el del jugador, sinó perquè en altres posicions, si no tens jugadors que siguin d'una posició natural, al final ho pots acabar pagant. L'altre dia era pretemporada, però en la temporada pues, sí que te pot suposar una pèrdua de punts important.
1: Bueno, pues en això està. El València en fitxar ixe lateral dret. En quant a André Almeida, no n'hi ha novetats. Continua entrenant-se, així en la ciutat esportiva de Paterna, amb tot l'equip, després del que ja vos contaré la setmana passada, que hi havia una oferta del Swansea, però que el migcampista portuguès no volia anar-se'n al club galès de la segona divisió anglesa i que ell preferia esperar a tindre tres ofertes que no han arribat al València. Però bueno, així està André Almeida. Això en quant a l'última hora del mercat. Tenim que contar també, Vicent, en esta portada, bueno, ja ho hem dit, lo de que encara poquetes, però encara queden entrades demà per a socis VCF, per al partit davant el Teruel, però avui han eixit les entrades a la venda de les dues primeres jornades de Lliga, que jugarà el València 22 d'agost dissabte davant el Celta de Vigo i dimarts 25 d'agost davant el Betis. Evidentment, tot aquell que tinga passe i abonament pues, entra a debades, però els que no tinguen pues poden comprar també les entrades que des d'avui han eixit a la venda, Vicent.
2: Bueno, de vades, han pagat el seu abonament religiosament, però sí que és de veres que al final pues és agost, comença la lliga i en això pues, comencen també les ventes d'entrades. En la jornada 1 i la jornada 2, recordem, després d'aquest reajust de calendari, pues primer serà el Celta de Giraldez i després el Betis de Pellegrini, com ha dit Rovira, pues, el dissabte i el dimarts. Pues al final ja estan a la venda les entrades, els preus que van, pues, òbviament, com tradicionalment, de socio BCF i públic en general són diferents. El socio BCF pues, té ahí un 10% de descompte en la compra online d'entrada per partit. Van des dels 36 euros fins als 102 en tribuna central, en gol xicotet alt 36 euros i per al públic en general van des dels 40 als 114. Això en la jornada dels frontal Celta i en la jornada 1, encara que serà el segon partit, ja sabeu que això pues, trau cola, en gol xicotet alt seran 36 euros per a abonat, per a socio VCF i 40 per a públic en general i 102 per a socio VCF i 114 per a públic
1: bueno,
2: en general.
1: Pues les entrades per a aquells que no tinguen abonament, socis VCF i aficionats en general que no tinguen passe, pues ja a la venda per a aquests partits davant el Celta Vigo i davant el Betis, on l'equip, els jugadors, pues estan ja preparant i amb ganes de que arribi la Lliga. Però primer ese partit davant el Teruel Vicent.
2: Sí, però tornant un moment a la Lliga, on podem comprar les entrades? Pues en la nostra web està tota la informació per si hi ha algun ressegat, ja estan els links per a poder comprar-la, tant el públic general com entrada Hospitality, i també recordar que ahí en la mateixa notícia vos podeu fer socis VCF que pues, durà i se descomptarà del 2%.
1: Pausa i anem ja amb els nostres protagonistes que s'estan esperant. Deixe València-Teruel demà, així, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva Paterna.
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Com vos dèiem, se n'anem a Teruel per a parlar amb Alejandro Palop, porter del Teruel i fill del gran porter que va tindre el València, Andrés Palop. Ara Alejandro Palop està en les files del Teruel, però se va formar així l'Acadèmia del València des de ben xicotet, en etapa de Aleví, que ens ho conte i millor que nosaltres. Alejandro Palop, què tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy especial, el de mañana, aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre el Valencia y el Teruel, aunque bueno, tú estás lesionado, no podrás jugar, Alejandro, pero volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, con todos esos vínculos que tú tienes de tu padre, el Valencia, y donde tú te formaste, pues es muy especial, ¿no?
4: Sí, bueno, al final siempre es bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, a recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho, que no podré disputar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Sí, una pena, ¿no? No poder jugar ese partido porque, bueno, estás lesionado, hace unos meses te operaron, estás ya en la fase final de tu recuperación, ¿no, Alejandro?
4: Sí, la temporada pasada tuve una lesión en el hombro, que fui intervenido hace 3 meses y desde entonces con una rehabilitación muy buena, ya en la fase final, ya con el aprobado por los fisios que me controlan la recuperación, y ha preparado para en la jornada 1 que nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, estar preparado.
1: Bueno, Alejandro, tú te formaste aquí en tus primeros inicios, creo que es en etapa de Alevín, ¿no? Empezaste aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos un poco aquella etapa tuya.
4: Sí, inicié allí siendo Alevín. Pues fue una etapa muy bonita, fue como es el Valencia, sentirse profesional desde siendo un niño. Yo me acuerdo el tener todas las condiciones para poder entrenar bien, una ciudad deportiva espectacular, y al final recuerdo todo con mucho cariño por el hecho de que a los niños en la escuela de Valencia se les trata ya como profesionales.
1: Bueno, no podrás jugar, como estamos comentando, aquí el partido de mañana, pero tú lo decías, evidentemente, Alejandro Palop, su padre fue uno de los grandes porteros del Valencia, Andrés Palop, y eso yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ti, Alejandro, llevar ahí pues ese apellido Palop, bueno, lo que fue tu padre, ¿no?
4: Sí, uno... como hijo y como portero también, intenta asemejarse lo más parecido a él, ya en tema más personal, tanto como personal como futbolístico. En Valencia tuvo una etapa súper bonita, súper especial, que desde que soy pequeño me la recuerda, me intenta inculcar esos valores del valencianismo, que al final él tuvo desde que estuvo en la cantera. Y pues uno también toma con mucho cariño ese Valencia por el hecho de cómo me lo cuenta mi padre, ¿no?
2: Alejandro, no vas a estar sobre el césped, pero por un factor externo a ti, que en este caso es una lesión, tú has hecho lo pertinente y los méritos para estar contra el Valencia Club de Fútbol. Cuando tú naciste, tu padre jugaba en el Valencia, a pesar de haber jugado en varios equipos. ¿Qué pensaría el Alejandro que jugaba en Alevines, en Paterna, si le dicen que con 22 años va a jugar contra el primer equipo del Valencia?
4: Hombre, pues sentiría una ilusión tremenda. Al final, enfrentarse a todo un Valencia, a un primer equipo, es una ilusión para cualquier niño, ¿no? Un sueño, por así decirlo, como aunque sea pretemporada, enfrentarse a los grandes, ¿no? A los que ves por la televisión, a los que un día quieres parecerte a ellos.
2: Bueno, tú eres generación 2003, no sé si hay algún, por cierto, la misma que la mía, no sé si hay algún compañero que ha llegado o que lo verás sobre el verde.
4: No estoy al tanto ahora mismo si hay alguno. Sí que es verdad que compartí generación muy buena como con Hugo González, con que ha llegado a debutar, con Rubo, que con Jesús Vázquez, no sé al tanto de...
2: Bueno, sí.
1: No, Jesús mañana, Alejandro, Jesús mañana seguro que jugará. Rubén Iranzo también está lesionado, pero bueno, esa generación dio buenos futbolistas, ¿eh?
4: Sí, esa es muy buena generación, que yo sé que sí que han llegado a debutar para el primer equipo, que eso es un logro que más de uno quisiera tener, pero es lo que te decía, no saltando si

0: porque también superaste una lesión grave, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, afortunadamente aquello se superó y ahora pues vuelves a jugar al fútbol. ¿Qué tal ahí en el Teruel?
1: Bien, muy contento aquí en la pretemporada, adaptándonos al volver y poniéndonos a tono para la competición, que este año es bastante dura.
2: Carlos, dos preguntillas, hablando de un poquito, ya no de la lesión, porque al final eso ya pasó, sino de cómo lo has superado. También, pues para los chicos que están aquí, pues que nos pueden escuchar, que están aquí hoy en día en la academia, que también pasan por una lesión, viendo que en tu caso, pues has pasado por algo que te mantuvo 508 días apartado de un campo de fútbol, de un partido oficial. Y viendo que has salido adelante como un campeón, pues también, ¿qué les dices a los chavales que a lo mejor están en la residencia o que están aquí en Paterna también pues pasando por una lesión?
1: Pues con muchísimo trabajo, la verdad, muchísimo trabajo. Y lo bueno es los profesionales que hay en el Valencia. O sea, los profesionales que hay ahí es prácticamente por lo que yo he superado la lesión bien. Porque están ahí en cualquier cosa lo vas a tener y son tu apoyo constantemente, día y noche.
2: Sí, porque al final la gente desde fuera solo os ve a vosotros, a los protagonistas en el campo, pero claro, aquí lo cierto es que en Paterna hay mucha gente, muchos profesionales, y no sé si eso, tú que también has estado en más sitios, puede ser un factor diferencial.
1: Muy, muy diferencial, la verdad, muy diferencial.
0: Carlos, ¿cómo vais en la pretemporada? Porque habéis jugado dos partidos, ¿no?
1: Sí, jugamos contra el Petro Luanda, el primer partido de pretemporada. Y después jugamos contra el Atlético Levante y la semana pasada contra el Castellón.
0: Ganasteis al Levante, empatasteis contra el Castellón.
1: Ganamos al Levante, empatamos contra el Castellón y...
0: Y mañana al Valencia.
1: Y mañana al Valencia. Eso es.
0: Carlos, igual, que nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Bueno, tú tienes muy buenos recuerdos aquí de la Ciudad Deportiva de Paterna. Mañana, al igual que Alejandro Palou, va a ser un día muy especial para vosotros, reencontrarte con amigos, con compañeros y con esta Ciudad Deportiva a la que tú tienes tanto cariño, ¿eh?
1: Sí.
2: Una última pregunta, Carlos, para por mi parte, por lo menos para despedir. Esta temporada pasada, la Academia del Valencia batió el récord de internacionales. Nunca se había visto tantos, 30 internacionales repartidos en distintas selecciones. Tú, cuando estuviste aquí en Paterna, pues fuiste de esos que no se representó en la selección española. Cuéntanos cómo son los jugadores del Valencia ahí en selección, qué valor tenéis y cómo fue también tu experiencia, ya por último.
1: Pues, ¿qué te digo? Es lo que todo niño sueña, el poder defender a tu país. Y encima, representando al Valencia, pues, otro orgullo más. Es una cosa súper, súper, súper bonita, la verdad.
0: Carlos Igual, jugador del Teruel, formado aquí en la academia. Mañana volverás a tu casa, al Valencia, a la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos vemos, un saludo.
1: Un abrazo.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Semana de doble partido para el Valencia Club de Fútbol al Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no t'ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cerveza Asturia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
0: Anem ara, com cada dia, en l'actualitat de l'acadèmia i del València Femení, perquè el València Femení demà, també, a les 9:30 del matí, té altre partit de la seva pretemporada. Així, en l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna, davant el Levante, el derbi.
2: El derbi de València, demà en forma d'amistós, el tercer amistós per als xiques de Miquel Crespo, després d'aquest gran ascens de pues bueno, a primera divisió, encara tenen que jugar un partit més front al PSG femenino i també este del Levant, ja han jugat, recordem, en aquest empate front al Barley i la derrota front al Birmingham, pues, buscaran la victòria front a un Levant que pues, este any no està en aquesta lliga i el pel matí a les 9:30, recordem que el partit inicialment era a les 7 de la vesprada, però per, òbviament, el famós eclipse s'ha canviat a les 9:30 del matí, jugaran així en el Antonio Puigades.
0: Recordem que el València Femení ve de jugar el partit d'entrenament davant el Birmingham, que va perdre en Oliva Nova, va empatar davant el Barley i demà, pues, és altra prova d'esta pretemporada, davant el Levant, que com deia pues, Vicent, ha perdut la màxima categoria, pues, bueno, serà, no serà rival del València la pròxima temporada, però sí que serà un bon test.
2: Un València femení que debuta el 30 d'agost front a l'Alavés, també rival que l'any passat ens medien ahí, a elles en la segona divisió, en primera federació, pues, a les 5, el 30 d'agost, serà el debut lliguer, però abans, este partit de demà, front al Levant, després front al PSG i després el nostre trofeu front al Newcastle
0: Femení. I recordar que demà, si voleu vindre a veure el València Femení, a les 9:30, és entrada lliure. Així, a l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna podeu vindre i veure el partit fins a completar l'aforament. Pues vora 2.000 aficionats que té l'Antonio Puigades. Demà, si voleu vindre, va pel matí, 9:30, a veure aquest partit entre el València Femení i el Levant, el València Femení de Miquel Crespo, l'entrenador que, bueno, ha pujat a l'èlit de nou, pues, al València Femení, i que avui hem conegut tot el cos tècnic, Vicent, del València femení, contanos.
2: Correcte, el cos tècnic del València femení, este cos tècnic que es va intentar pues, per estar ahí un any més, per lo menos en la primera divisió, en esa Lliga F, Miquel Crespo al volant de l'equip, acompanyat per Alejandro Moreno, el segon entrenador, Raúl Teruel i Ángel Muñoz com a preparador físic, Alberto Marco com a entrenador de porteres, Petros Papadopoulos, de analista, Luis Pérez, el metge, Gustavo Daza, que serà el delegat team manager, Laura Alcañiz i Adriana Almonacil com a fisioterapeutes, Rubén Esbrí, el redactador, i Emilio Fortesinato Simó com a encarregats de material.
0: El cos tècnic del València femení per a, de nou, veure pues, el nostre València en l'èlit, en la Lliga F, després d'aconseguir ixe gran ascens davant el Villarreal, pues ara tot ixe cos tècnic i les nostres jugadores de nou a la Lliga F. Però demà, ixe partit davant el Llevant. Recordar que tenim a Yasmín demà, la jugadora del València femení, la Copa d'Àfrica, demà juga les semifinals a Marruecos.
2: Yasmín Emrabet, una de les nostres pilars fonamentals en el València femení, que està en esa Copa d'Àfrica, està de moment avançant, ella ja sap el que és disputar diverses edicions, també sap el que és disputar un Mundial en absoluta de Marroc, una de les veteranes del nostre València femení, pues Yasmín Emrabet, que estarà demà a les 10 de la nit, 22 hores, front a Camerún, les semifinals de la Copa Àfrica Femenina.
0: Bueno, pues, això en quant al València femení, al Mestalla, que, bueno, continua preparant el seu pròxim partit de pretemporada. Anava a ser el Teruel, però, bueno, ja diem, demà jugarà el València en bona part de jugador del Mestalla, tot siga dit, i el següent compromís que tenen els d'Òscar Sánchez és el dissabte a Cine el Puigades davant el Nàstic de Tarragona, Vicent.
2: Correcte, per si algú estava preocupat perquè el partit del Teruel a principi era del València-Mestalla, doncs no patiu perquè a banda de veure a jugadors del València-Mestalla en aquest partit en el Teruel, en aquesta barreja en el primer equip, també teniu oportunitat de vindre per primera vegada al Puigades en pretemporada per a veure este València-Mestalla el dissabte 15 a les 8 de la vesprada. Així podeu vindre, entrada lliure, hasta que hi hagi un sold out d'aforo. El València Mestalla, que ja està preparant aquesta volta, que està cada vegada més prop. Recordem, el 6 de setembre tornem a Lliga, front a la Mallorca B. Així, ho farem en casa, però encara mos queda el partit del Nàstic. Després, aquest partit especial, en aquest memorial Fernando Martín, front a l'Alcoyano, el 22 d'agost, i el dia 29, el partit frontal Orihuela, fora de casa, és a dir que este partit serà el únic i el últim que se jugarà en casa de pretemporada, així que ja sabeu, el dissabte a les 8, així tots en el Antonio Puigades per a veure el València-Mestalla.
0: I demà, com vos hem contat, ixe partit entre el València davant el Teruel, on també hi haurà pues, un bon grapat de jugadors del Mestalla, jugadors pues, repartirà minuts, Carlos Corberan, jugadors del primer equip, jugadors del Mestalla, en ixe primer partit demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, també així en el Antonio Puigades. El de demà, ja diem, encara podeu vindre al Puigades si sou socis UFCF, encara queden entrades. I si no, pues podeu veure el partit per la A, per la web, pel canal de YouTube del València i així estarem. Pues per a contar-vos el partit i demà també, així en l'informatiu. Demà és el dia de l'eclipse, però bueno, així anem a estar nosaltres al peu del canó. Contam-vos el partit i després també veurem l'eclipse solar des d'ací, des de la ciutat esportiva de Paterna. Demà més, una salutació.

0: La Reial Societat. El baló. El passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, eh? El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Reial Societat una altra volta.
1: És obligació, el apretar, el subir, acelerar el ritme i poner en dificultats al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
2: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal. Menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
0: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí, lo que demanen sempre este jugador és a baló parat, estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius, allà va el baló, penjat dins l'àrea, aixit ahí, Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló, que ha acabat perdent-se per córner, pues va ser córner, eh?
1: Sí, perquè la toca.
0: Va ser córner.
1: La toca, no la llega a despejar, però la toca.
0: No ha arribat a... Traula, ja tret en curt ja, la Real Societat, el baló de Brais Méndez, toca en l'arrere, ara per a Carlos Soler, penja la pilota Carlos Soler, dins l'àrea, de cap, l'havia tret ahí, Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada, estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera part.
1: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
0: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Quan ara...
1: Sí que fora el juego, sí.
0: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent en línier, un dels líniers està en problemes. Un dels líniers
2: bueno,
0: està
2: que
0: no en problemes.
2: No
0: sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo. En fin, l'àrbitre que ha parat el partit. Xoc de Tessa, sí, en Anoeta... Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
1: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
2: No.
1: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
2: Sí, pero no...
1: O sea... ¿Qué quieres que te diga?
2: Es que además no podría estar arbitrant el...
1: No, ya sé, no, pero
2: sí,
1: a ver...
2: Sí.
1: Nosotros, al límite. Nosotros... los tenemos como vascos,
2: sí, sí,
1: a los
2: que
1: navarros.
2: Sí que igual s'haguera saldat pues, ficant un col·legiat, no sé, canari, per exemple. Però bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020... Entonces, pues
1: igual, el Valencia, casi como Bilbao,
2: que té que defendre.
0: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot ha reaccionat molt bé en el que estem dient d'aixe gol matiner de la Real Societat empatant contra Javi Guerra i després Hugo Duro al minut 22.
2: Vos vaig a dir més.
0: Bueno, pues se va remantendre el partit.
2: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que les seues dos últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
0: Javi Guerra, que penja la pilota. Javi Guerra, que penja i se való, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Va a ficar el balón moviment, ya estén bien en el tram final.
1: El destino,
0: este primer temps.
1: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
0: Bueno, pues ahí está jugando la Real Societat. Baló para Oscarsson. Ojo a Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson.
1: Está
0: en reclamant fora de xoc.
1: ¿Pero quién está con este jugador?
0: Fora de xoc.
1: Fuera de juego. ¿no?
0: Pues es lo que están reclamando fuera de show, pues

0: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Tornem ací a Noeta per a contar-vos la segona part d'este partit que està guanyant el València 1-2 quan ha començat a ploure fa uns minuts ací en força en l'estadi de Noeta. Va començar esta segona part per al València guanyant 1-2 com diem amb més gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro, un València que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria en estos 46 punts, que bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació, però aneu a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Reial Societat, els mateixos després d'una primera part on el València, ho hem dit, ha reaccionat, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat empatant Javi Guerra i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Óscar Ron, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
2: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno, eso era antes. Eso era antes. Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene. O sea que...
1: Bueno, pues ahí está jugant la Real Societat tenint la pilota que trata ahí de jugar Esturrientes. El balón arrere, la pilota per al seu porter, per a Alex Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Alex Remiro, balón llarga buscant el passe per a Lustondo, però el balón ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre, i es banda. Que va a traure la Real Societat. És Carlos Soler el que trata de xuar el baló ahí arrere, per a que atraguen els centrals, Joan Martín i Zubeldia. Però bueno, la primera part, crec que ha sigut una bona primera part en línies generals. Ara hi ha una falta, la que ha fet Unai Núñez sobre Turrientes. I la falta ja ha ficat en moviment la Real Societat. Ojo, ja centra lateral des de l'esquerra. Ha tret ixe baló.
2: Cuidado con los primeros
1: César
2: minutos.
1: César Tàrrega.
2: Que no nos sorprendan. Cuidado entrar, con los primeros ahí, minutos.
1: Entrar ahí en tensió competitiva, entrar forts al partit. Perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta i no volen pues, acabar la temporada en casa en una mala imatge. Y de seguro que en esta segunda parte pues van a apretar. Y lo que ha comentado también Ricardo Arias, los cambios que tienen, lo que tienen en la banqueta, que tienen en cara pues a los mejores.
2: Casi todos.
1: Que hoy Oyarzábal,
2: Guedes, Cubo.
1: Que Cubo, sí.
3: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero.
2: Sucic.
3: Y especialista, va a lo parar.
2: Sucic
3: también.
2: Que suele ser más titular que incluso...
3: Sí. De fet, Sucic, que va a fer un... Vamos, la temporada pasada va a ser boníssima, però sí que es de ver esta temporada en tant de canvi d'entrenador. Pareixia més relegat a la banqueta, però Matarazzo ha tornat a la seua essència, al seu nivell. A veure si el croata no entra avui.
1: Bueno, pues... La pilota que la vol trobar el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra, allunya el baló, finalment era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda i la pilota ja per a la Real Societat, el baló per a que jugue a l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, pero al su porter, pero a Remiro. Remiro que busca el pase, pero a John Martín. Va la presión también ahí Diego López, también va Jesús Vázquez. Ahí va esa pilota Reino otra volta. El balón que vol recuperar la Beurin y Chey anticipan. Será Jesús Vázquez el que se ha portado la pilota. Buscante a Diego López. Le han agarrat y es falta. Es falta clara. La que le ha fet per darrere el Ustondo a Diego López. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Y ya falta que va a votar el Valencia en este comenzamiento de segunda parte. Arribant al minut 5. 50 de partit. Balón que de Javi Guerra. Y ya falta lateral que va a pinchar el de Chilet. Allá va Javi Guerra. A pinchar esa pilota. Dins l'àrea de la Real Societat, allà va ixe baló amunt, ixa pilota ahí, però crec que ha pitat mans, no?, de Hugo Duro, no sé ahí lo que ha pitat dins l'àrea, i el baló que va ser per a la Real Societat.
2: Jo crec que fora de juego.
1: O fora de joc, sí.
2: Ha parado de llover, no?
1: Sí, sí, està plovent en intensitat, però ha deixat de... De ploure.
3: Tant allí com així, Robi, pareix que estiguem connectats.
1: Bueno, pues... Ahí está jugant el València, recuperant bé la pilota Hugo Duro. Ara per a Diego López, Javi Guerra, que la volia tocar ahí per a que entrara Ugrinic. El baló que vol recuperar-lo el suís, en falta dit l'àrbitre. Josu Galec, el col·legiat Navarrés, la falta que ha fet Filip Ugrinic. Sobre Brais Méndez.
2: No hay que precipitarse.
3: Yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
2: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
3: No, pero esta Real que té tants titulars en la banqueta, si us fixeu, quan li pressiones alt, sobretot en els laterals, tenen molt de problema per a treure la pilota. Entonces, per ahí és on té que fer mal el València. Ja siga Diego López, Luis Rioja, combinant després per dins. Ja fa unes jornades, com el Verán va dir... que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pilota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
2: Bien, Guido, bien.
1: Bueno, pues, el baló que trau ahir al València arrere, Xomer per al suporter, per a Estole, Dimitrievski. Este minut ja 52-7 de la segona part. Pilota llarga per Hugo Duro. No pot arribar ahí el davanter de València. El baló que recupera Jay Muñoz. Ara per a Carlos Soler. Tocant-la ahí. Solo perquè se l'emporte buscant a Oscarsson. No pot controlar l'islandès. I la pilota que acaba en els peus del porter del València. Stole Dimitrievski. Ja estem veient ahí alguns jugadors calfant en la banda. Està Thierry, està Pepelu. Està també els canterans, Otorbi, Rubén Iranzo. Bueno, ja calfant en la banda.
3: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, al principi de la segona part. Aixina com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'ixe gol de Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
1: Bueno, és la Real Societat ara, la que té la pilota, la que busca ixe baló penxat en la frontal de l'àrea valencianista, la pilota ahí, que volia ficar... El Ustondo va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el baló a Pablo Marín. Li l'ha llevat Jesús Vázquez i ara se l'emporta Diego López. La pilota per a Guajín. Buscant el passe escorat en l'esquerra està Javi Guerra. Javi Guerra i Diego López. És bona. A veure que se l'emporta Diego López. Entra Diego López, cau dins l'àrea. Anem a veure. Perquè ahí, no sé si és penalt o no, ningú reclama. Diego López sí.
2: Hombre.
1: Diego López sí. Anem
2: Hombre.
1: A veure perquè pot ser penalt.
2: Hombre. Pero hay que ir a protestar. Pero hay que protestar.
1: Continúa. Y anem a veure perquè el baló. Ahí la pilota.
3: Bueno,
1: que la perte el València.
3: Que
1: a mí, ya te digo, me pilla desde el alto y no put. Pero bueno, sí, Diego López sí que alza tres brazos.
2: No quieres protestar, pero por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
1: No, ya la habrán revisado, te habrán dicho que no es penalti y que sigan. Y el show continúa. Ahora Jesús Vázquez, el que vuelve a recuperar la pelota. Ve Jesús, con se la portata ahí. Jesús daba ante Lustondo. Que ve Jesús, continúa la pelota. El lateral del Valencia, necesita ayuda. Tiene que buscar muy el pase bien, a Diego López. Y está ahí. Pero Guido Rodríguez.
3: Trobe Jesús
1: Peral, Valencia.
3: Uy, trobe Jesús en confianza, ¿eh? Y es muy importante.
2: No, la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
3: Es lo dicho, Jugadores, que si te confianza, molve, pero si no te, sí que es deberes que ya me es complicación. Si me es en una parcela tan complicada, en el día de hoy comes la del lateral izquierdo.
1: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia, porque que la volía a chugar,
2: tener el balón, no lo perdáis.
1: Pase para Schomert. Y la pelota que va a ser
2: para
1: la Real Sociedad. Este minuto ya 55 deu.
2: A ver.
1: De la segunda parte.
3: Bueno, sí que es de ver es que en la lesión se ofería en la repetición fa un segundo, si yo creo que no es lo suficiente.
2: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
3: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagínate el Zeus de defensor que
2: bueno,
3: te piten
2: y se penalti. Nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año, ¿eh?
1: No, y tanto. Sí. De injusticias arbitrales.
2: Sabemos,
1: ¿no? Esta temporada, sí, y tantes. Pero bueno, continúa el partit. Continúa bañante el Valencia, 1-2. Así, en Anoeta. En este minuto 56 de partit. Continúa Valentes, gols que han marcado en la primera par. Javi Guerra y Hugo Duro, pero no una victoria. Con el Valencia estaría ya matemáticamente salvat en estos 46 puntos. Y de acabar la jornada, veremos el que pasa y en el resultados que se producen.
2: Ahí va.
1: Ni hay que rematar la faena, ni hay que rematar este triunfo. Verá que no se escapen esta victoria ni estos 46 puntos. Ahora ni había fuera de choc en esa jugada de la Real Sociedad. Preparas cambios ya, Matarazzo.
3: Sergio Gómez.
1: Y ahí están, sí, preparados ya.
2: Ahí va la mascleta.
1: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzábal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
3: Casi res.
1: Susic, Sergio Gómez.
2: El que no
1: y
2: quiero, el que no quiero que entre es Takekubo.
3: Y ahora.
1: Senvalle Muñoz.
3: Unai Núñez y Rioja van a decir que están
1: muy atentos. Senvalle Zaharian.
3: Porque per la banda izquierda. Ahora ya habrá proper y las combinaciones entre Sergio Gómez, Oyarzábal, Susic. Ya veremos.
1: Bueno, pues haremos ahora. Ahora es Oscarsson el que busca esa pasada.
2: Y Brais Méndez es el último, Robby.
1: Sí, y Brais Méndez, sí. Pues ha entrado Oyarzábal, Susic y Sergio Gómez. Así ahora también se afecta el escalfament. Sadik, Ramazzani, Pepe Lu, Thierry y André Almeida. Con los jugadores también que están calfantes en la banda.
2: Yo creo que Sadik y Ramazzani van a jugar seguro. Hombre, yo creo seguro. Que Pepe Lu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida también va a jugar hoy.
3: Yo creo que Ramazzani va a ocupar ese apoyo.
1: Bueno, pues continúa el partido, continúa el 1-2 guañante el Valencia, sí. En Anoeta daban la Real Sociedad. Tara Yadik, cara. Seguro que cambia el partido. Lequido nos tierra en la entrada. Yadik de Oyarzábal. De Susic. Y de Sergio Gómez, que son los tres cambios que hace Matarazzo en este segundo temps para tratar de empatar el partido que está perdiendo la Real Sociedad. Así en Anoeta. Antaranía servicio de banda favorable al Valencia. Desde la parte derecha, terreno de Chopropi. Trago ahí Unai Núñez. Buscaba el pase para Javi Guerra. No puede controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una otra volta la Real Societat. Ara este Sartàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson en la pilota. Busca el passe arrere. Ahí per a Turrientes. Turrientes la deixa per a Carlos Soler. La toca Oyarzabal. Ojo perill. Oyarzabal la centrada d'Islari. El balón. Pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat. El rechaz. Ahí. Que s'està bellat en el travesser.
3: Quin mala fortuna.
2: Marca Soler, eh?
1: I marca Carlos Soler, empata Carlos Soler per la Real Societat. És un rechaz que va al travesser. I ahí Carlos Soler, que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentment. I però, empata però la que, Real Societat.
2: És que centra solo, està completament solo. Está completamente solo el jugador que centra desde la derecha.
3: Ahí
2: míralo.
3: Veiem en la repetición que es muy mala fortuna.
1: La pilota.
2: Ahí tiene que ir Jesús
1: toca
2: antes.
1: En Tárrega va al travesser y ahí pues...
2: Tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No. No es gol de Soler. No es gol de Soler, no. No la llega a tocar.
1: En propia
2: no. No la llega a tocar.
1: En propia puerta de Tárrega, sí. No la arriba a tocar...
3: Bueno, eso no, es un gol también, Eric. Entra una vegada de cada 20.
1: Ya no ahora porque están revisando el gol, ¿eh? El
2: sí, árbitre, si igual es fuera de juego, no sé.
1: Está revisando el gol el árbitro, ¿eh?
3: Semblaba que no, ¿eh?
1: Es gol. Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tárrega.
2: Vale.
1: Porque Carlos Soler no ha arribat a tocarla, pues...
2: A sufrir.
1: 2-2. En este empate también estaríem... Ja salvatge matemàticament. Este empat també ens valdria, però ja dic, ojo a la Real Societat, que ells en la entrada de Oyarzabal, de Susic, pues volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues este gol de l'empat els ha donat ales, i ahí veiem com els aficionats donostiarres pues ara no paren d'animar al seu equip. Pues Ricardo Arias, ara el que tenim que fer nosaltres és pues saber jugar este partit,
2: pues
1: també.
2: Sí.
1: S'ha ficat 2-2.
2: Así de claro.
1: Bueno, pues ara ho intenta Diego López. Ahora se l'emporta Diego. El passe per a Javi Guerra. Javi Guerra, una altra volta per a Diego López. Diego López d'Isla i llançament se'n va fora.
2: Vaya,
1: el llançament de Diego López se n'anà fora. Le havia pegat bé. El Guajín en ese llançament a porta.
2: Es que ellos atrás.
1: Pero el balón se n'ha anat fora.
2: Es que ellos atrás son un desastre. Cuando robamos un balón en el medio campo, siempre le sorprendemos y llegamos.
3: Sí. El Valencia, sí. Si es un poco más agresivo, el té el partit.
1: Ojo que ataquen hecho el pase per Oscarsson d'Islari. Oscarsson, gol.
2: Madre mía.
1: Oscarsson, gol. Oscarsson, gol. Pues la Real Societat que li pega la volta al partit.
3: Mare de Déu.
1: La bueno, Real Societat que li pega la volta al partit.
3: És el que comentàvem. Fixa, 3, que ha sigut...
1: 2, Oscarsson en 2 minuts.
3: Ha sigut moure la banqueta a la Real Societat i mira el que ha passat. 2 gols en 5 minuts des de que han entrat al camp. Pues... Esa es la gran diferencia.
1: Pues en 2 minuts pràcticament la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador amb el gol de Oscarsson. 3-2. I este resultat
2: és que el damos una facilitat, ¿eh? ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestro y que llegue solo?
3: En defensa sí que se ve es que es un... Bueno, primer, la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després sí que se ve que...
2: No, però esa jugada, Vicente, esa jugada, Xomert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Xomert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura, y sobre todo solo no puede llegar hasta ahí.
3: Totalmente.
2: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
3: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
1: El valor córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat aquest gol de l'empat. Ahí se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el valor acaba en córner, que va ser per al València. Ojo, i se való. La pilota penjada, la trau. Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Sociedad.
3: Sí, pero fixeu-vos que realmente el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de ver és que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el València pot agafar aquesta inèrcia... per acabant, si, i siguem verticals.
1: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts y habría que ver. El Girona continúa perdiendo, ¿no?
2: Sí.
3: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de fet el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
1: El Valencia estaría salvado, ¿no? En la derrota del Girona.
3: No, pero en cara no sería matemática. Perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
1: Sí, exacte.
3: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, que esperar el València té millor diferència de gols.
2: No podemos esperar al partido con el Barcelona.
3: El València té que sumar com
2: sigui. La solució la tienes en el partido de hoy.
1: Y lo que tenga... Per això diria jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
2: Exacto.
1: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
3: Lo que no has de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
1: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el Valencia, ahora Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López. Le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, ahora Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
2: Ramachani.
1: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
3: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry i Sadik.
1: Pues quatre. Vosaltres teniu les imatges ahí de la televisió. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Però bueno, anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar consiga este partit que està perdent... 3-2, va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis. Els que va fer el València. Pues ahí ara, jugant una altra volta a la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Ugrinich, ara talla bé i se való, que vol recuperar-lo el València, se li va la pilota a Ugrinich. Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, pero la Real Societat y la pilota Rere se való, pero el equipo nos tierra en este minuto 23, 68 de partit. Se nos ha complicado la cosa, Ricardo, ¿eh?
2: Sí.
1: Se nos ha complicado la cosa.
2: Sí, pero no es de extrañar, ¿eh?
1: Ojo, ahora ni a falta y tarjeta. Falta. Tarjeta roja, expulsat.
2: ¿Quién?
1: acaba de expulsar.
2: Pero si que...
1: acaba de expulsar.
2: Si el balón lo tiene él.
3: Interpreta que es l'últim jugador.
1: Es l'últim jugador. Acaba de expulsar a Xomert, eh?
2: Pero si el balón lo tiene él.
1: Acaba de expulsar a Xomert.
3: Pero bueno, volvemos el balón porque ya l'àrbitre que a banda que es.
1: Acaba de expulsar a Xomert. Tarjeta roja directa.
3: Bueno, pero a banda
1: considera
3: que
1: es l'últim jugador.
3: Primer, ya, pero ya que interpretar si es una acción manifiesta de gols. En caso de no serla, pues podrían corregir esa tarjeta roja. Recordemos que se va a cambiar el reglamento. I, pues veurem què queda, però sí que és de veres que hi ha opcions de que no es corregisca aquesta targeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma radical.
1: Pues a mí no me pareix. No sé, a mí no me pareix tarjeta roja, ¿eh? Una tarjeta roja, no sé.
3: Sí que debes si que el jugador no va a dirección de portería.
2: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los ya la apreciación del árbitro. La apreciación del árbitro porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
3: Sí, no, pero
2: el último que lo toca es Xomert.
3: Sí, pero Mesa ya ha dicho como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de perill imminent per la Real. Entonces sería esa tarjeta roja.
2: Te digo que es apreciación particular del árbitro, no, ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
1: Pues anem a veure, perquè Xomert està sentatès ahí. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa, l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
3: Bueno, pues la cosa se fica negra. I ja veurem com se recupera el València, perquè, com diem, la solució eren els canvis. Ramazani, Sadik, Pepelu i Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en 10 no és el mateix.
2: Ara Pepelu passarà a jugar de defensa, en
3: sí,
2: companyia
3: segur,
2: de Càrrega.
3: El que passa que, clar, a veure quina és la posició que deixes vacant. Imagina que s'ha dit solament en el
2: pues a jugar
3: en el atac.
2: 4-4-1.
1: Pues Xomert, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomert que està dient, però m'has expulsat? Xomert, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomert, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10... per l'expulsió de Xomert, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix. Una targeta roja.
3: Bueno, també pues,
2: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
1: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer canvi, finalment i Sadik al terreny de xoc, l'ex de la Real Societat.
3: Bueno, Corberán és molt valent, Sadik. Eh? És molt valent perquè...
1: Se'n va Urinic. I entra Thierry.
2: Por Pepelu.
1: Més canvis. Els que va fer el València, se'n va Diego López i va entrar Ramazzani. Diego López de Ramazzani i Luis Rioja. Luis Rioja i Diego López i entren Pepelu i Ramazzani. Bueno, pues anem a veure, anem a reordenar, l'equip.
2: I Sadik.
1: Quatre canvis de colp, però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
2: Pues a mi me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik i Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry.
1: Thierry.
2: Por Unai.
1: Sí. No, per Unai no.
2: Por Luis Rioja.
1: Per Luis Rioja. Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. A Orixe Baló. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner, no, per la Real Societat. balón que havia tocat el jugador del València finalment, i aquest balón que anava al segon pal, de nou perill en la porteria del València. Corner ara per la Real Societat.
2: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda y Titi...
1: Ara ordenarem l'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
2: I manda a dreça a meter a Thierry.
3: M'ha quedat l'atenció que Corberán manté.
1: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i Joja pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València que colpeja en llarg.
3: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis, a veure si hice el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
1: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el que jo veig des de
3: ací. Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta, en Sadik.
1: Ojo al baló a l'esquena, que ens l'ha guanyat ahí la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló d'Islària i el quart de la Real Societat, fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava fora de xoc.
2: Estava fora de xoc. ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
3: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
2: I
3: com
2: débiles,
3: diu Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca 1-1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica... Pues con una defensa pues, en zona es lo que más acopla.
1: Pues ya dime el Valencia perdente en Anoeta. No le valdría, evidentemente, este resultado.
3: Gonzalo Guedes se prepara para entrar, ¿eh?
1: Y el Valencia en deu. El Valencia en deu. Ojo que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el lanzamiento. El balón. Dimitrievski. Pero están fuera de choc. Estava en fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però... menys mal que estava ahí Dimitrievski. Per a evitar que la Real Societat marcara el quart.
2: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así, así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
1: Bueno, pues
2: que aparte para
1: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido en este minuto 32-77 que estem, porque este resultado no li val. Se la tendría que jugar en l'última jornada. En Mestalla davant el Barça.
3: Hi ha que buscar el gol com siga, eh?
1: Sí. Ivan Traguedes. Altre ex del València. I altre jugador perillosíssim.
2: El más difícil que s'ha puesto.
1: Se'n va Oscarsson.
2: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
3: Bueno, damunt pues, ja te dic, Robi, ells guanyant, llevant guanyant, a la vez guanyant. A veure com Espanyol guanyant. L'Espanyol ja se lliura definitivament d'aquesta pelea per baixar a segona. I ara mateix pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
1: Bueno, pues... el baló... que trata ahí de... traure el València, César Targallar, que ahí buscant a Sadik, a veure Sadik, que avui s'enfronta al seu ex-equip. Si és capaç de marcar i ese gol que necessitem, i ese gol que ens dona l'empat, ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El baló de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
2: Partido tan
1: tranquilo.
2: Ahora
1: es Javi Guerra que arriba, Javi Guerra. Entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra. El baló, y per a Sadik no ha pogut arribar. La trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu. Es vara Pepelu. Ojo Pepelu en la pergues, que acaba perdent-la. I el baló és per la Real Societat. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe baló Ramazzani. A veure Javi Guerra. Baló que el perd Javi Guerra. La recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani, busca el llançament. I el baló ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta, la Real Societat la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani, Ramazzani, buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit, la pilota que la vol recuperar, César Targa en la disputa d'ixe baló, s'havia avançat el central d'Aldaya, i estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre, el València perdent 3-2, després de ficar-se per davant al marcador, la Real Societat que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament dos minuts la Real Societat ha empatat i després ha marcat Òscar Son el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Societat.
3: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desajustos defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
1: A veure, era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Es barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenegro la contra. El baló per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe, canviant el xofer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega, al tall, vol treure la pilota. El baló, que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va, un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
4: Han escuchado una reemisión del Partit del València.
5: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
4: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
1: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio, tots els nostres partits.
1: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
2: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
3: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts, 11 d'agost, on el Teruel, demà, a les 6 de la vesprada, així, en el Antonio Puigà, des de la ciutat esportiva de Paterna, i l'Hèrcules, el dijous, este partit encara per confirmar, però tot apunta que el Teruel demà i el dijous l'Hèrcules van a ser els últims partits de la pretemporada del València abans que l'equip de Carlos Corbenán debute en la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'Estadi Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja vos contarem en el dia d'ahir que el València volia tancar esta setmana aquests últims partits de la seva pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, després d'haver jugat el trofeu taronja i endarrerir-se aquesta jornada inicial pel partit davant el Betis el 22 d'agost. El València, després del taronja, volia jugar un partit més. Bueno, pues sembla que van a ser dos els partits, demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, i aquests últims partits de la pretemporada del València. El Teruel, un equip de primera ref, que el Mestalla pues anava a jugar, el filial del València, però finalment, com diem, va ser el València, el primer equip, amb jugadors també del Mestalla, el que demà pues s'enfrontarà, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, on per a eixe partit encara queden entrades per als socis UVCF. Bueno, si voleu vindre a veure el partit, encara pues n'hi han entrades disponibles. Ja sabem que demà és el dia del eclipse, a més pues pot coincidir o en acabar el partit serà el moment més especial. Bueno, pues podeu vindre al partit i després veure així pues tots junts l'eclipse solar després d'eixe partit davant el Teruel. I bueno, si no podeu vindre perquè esteu mirant l'eclipse, també, ja dic que el moment més especial sembla que està previst sobre les 8:30 de la vesprada. Ahir haurà acabat el partit. Podeu veure el partit, com sempre, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahir estarem en directe des de les 6 de la vesprada per a contar-vos ixe partit davant el Teruel, com vos vam contar ja el trofeu taronja, el partit davant l'Eldense, l'Stock City, el Castelló, demà davant el Teruel, i el dijous, ja dic, a l'espera que se confirmi oficialment ixe partit davant l'Hèrcules, també, així, en el Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna. Uns partits, ja diem, per a que l'equip mantinga ixe nivell competitiu per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. Ixe és, ja dic, l'objectiu, repartir minuts als jugadors. Seran pues dos equips diferents els que van a jugar cada partit i també nombrosa presència de jugadors del Mestalla. Bueno, ara després entrem en més detall i vos contem més coses. I també vos contarem la bona notícia, la novetat en l'entrenament d'avui del València, el davanter Sadiq Umar, que ha fet una part d'eixe entrenament amb tot l'equip, amb el grup. Ja vos contarem ahir que Sadiq pues estava donant passos importants en la seva recuperació, que havia fet treball de camp en solitari. Avui, un pas més. Ja s'ha entrenat amb l'equip. Una part. Ha fet una part d'entrenament amb el grup, però confirmant bueno, que la recuperació, és a dir, va molt bé i que estarà disponible per al debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost, també està en aquest partit davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos ho contem tot, també vos contarem l'última hora en el mercat de fitxatges del València, centrat en fichar ese lateral dret que necesita el equipo, intensificándose las negociaciones amb el jugador triat, el Echid, y ahí, pues en estos momentos, así están les cosas. Fichar ese lateral dret es el objetivo prioritario ahora del Valencia, del CEO de fútbol Ron Gurley y de la Secretaría Técnica para, ya digo, reforzar esa posición abans del debut en la Liga el próximo 22 de agosto davant el Celta de Vigo. Bueno, pues, de tot això y moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del Valencia, que con cada día, al igual que el partit de demà davant el Teruel, podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, se connecteu i podeu veure tots els dies este informatiu del València. També des del cotxe, com també pues, vos estem contant, podeu escoltar este informatiu i tota la programació d'UCF Media Ràdio i tots els partits a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues també escoltar UCF Media Ràdio. I si no arribeu al directe, pues ahí també està el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu, però sí que volem en esta portada d'este informatiu tindre un record especial i traslladar el nostre condol i tot el nostre carinyo a la família de Vicente Silla, que ens va deixar en el dia d'ahir. Vicente Silla, que va ser conseller del València i un dels màxims accionistes en el seu dia del club, va entrar en la directiva de Arturo Tuzón, després també va estar com a conseller en les etapes de president de Paco Roig, de Vicenç Soriano, de Jaume Ortiz, un gran valencianista. Era Vicent Silla i des d'ací el nostre condol i tot el nostre carinyo a la seva família i Vicent Silla pues, que va formar part d'eixa penya valencianista de la eternitat dels Jesús Barrachina, dels Jaume Ortiz, d'Espanyeta, de Juan Sol, de Jorge Iranzo, allí estan tots els valencianistes, pues, allà que s'ha anat altre valencianista més com era Vicent Silla. Comencem, ara sí, l'informatiu del València. Vicent Burguete, com estem?
2: Molt bones prades, Rovira, pues, bueno, en calor, però sí que és de veres que en moltes ganes de veure el partit de demà, si en l'Antonio Puigades, front al Club Esportiu Teruel, un partit que servirà altra vegada més per anar rodant i a plegar bé a Lliga.
1: Veurem i contarem el partit i després veurem l'eclipse, no?, que... Ah, sí, en la ciutat esportiva paterna. Jo crec que sí, també se veurà bé, no?
2: Home, esperem que sí. Almenys, si te fiques en el mapa, la franja d'on està el sol mos pilla de ple. Així que esperem que així se puga veure perquè a mi no se m'ocorris un puesto millor per a fer les coses.
1: Portarem les ulleres corresponents, homologades, no evidentment, pues, amb totes les mesures de seguretat. I, bueno, pues ja dic, el punt culminant de l'eclipse serà després del partit.
2: Jo te volia fer una pregunta. Tu te ficaràs les ulleres de l'eclipse damunt de les que tens?
1: O home, clar, evidentment, és que tenim, pues, portem ulleres de vista de tota la vida, tindrem que ficar-se les ulleres val. Protecció per l'eclipse damunt, evidentment.
2: Perfecte.
1: N'hi ha que protegir-se bé i això també, pues, és altra de les recomanacions que estan fent i que també fem des d'ací. Ja dic, encara podeu vindre a veure el partit, sobretot és que sigueu socis UCF, perquè encara queden entrades. Ja dic, i després a veure si tots junts l'eclipse.
2: Vos fem el plan de, vamos, perfecte de vesprada d'estiu. Primer partit, berenes i després l'eclipse. Jo, sincerament, i de un mes en la família. És que bueno, jo no sé què més hem de fer.
1: Anem allà, anem en l'actualitat del València, que avui ha tornat a entrenar-se, preparant ixe partit, ara vos contarem també. Però bueno, la novetat, el que diem en la portada, Vicent, bona notícia, veure ja Sadik entrenar-se amb el grup.
2: Pues sí, ha realitzat una part de l'entrenament en el grup, bona senyal, perquè això significa que està més propet de poder xafar xespa en regularitat, en continuïtat, per ahir ser primer partit front al Celta en Mestalla, i jo crec que al final pues, el fet de que puga plegar un Marçadic també és un al·licient per a la primera jornada.
1: És cert que ha fet una part només de l'entrenament, però bueno, està confirmant que està donant passos en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar fa unes setmanes, abans de que l'equip viatjara a l'estaix d'Anglaterra. Se va lesionar un entrenament, no va poder viatjar. Ja dic, no era una lesió greu ni important. I parlàvem que podia arribar per al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo el 22 d'agost. Així no va ser, ja dic. Està donant passos cap endavant Sadik. I és una bona notícia, anar recuperant pues, efectius de cara a l'inici de la Lliga.
2: Sí, sobretot perquè al final jo crec que començar la Lliga en tots els efectius possibles al final és sempre positiu a que entre pues, alguna peça clau, com és el cas d'Omar Sadik, pues, que entre en la zona de 4, en la zona de 5. Al final crec que el tindre tant a Hugo com a Omar com al jugador que puga actuar en la posició de nou és bo, i més tenint en compte de que al final d'aquesta pretemporada pues, Corberan està provant pues, varis dibuixos, algunes pues, permutes, i jo crec que el fet de tindre aquestes opcions en atac és positiu, segur.
1: S'ha dit que evidentment arribarà per al debut de la Lliga, no va jugar demà evidentment el partit davant el Teruel, tampoc el del dijous, però bueno, ja sí que està pues, entrenant-se. I de cara, que és lo important a l'inici de la Lliga, pues el davanter nigerià estarà a punt. De la resta de jugador, Luis Rioja pues, continua el seu procés de recuperació. També Fulquier, ja contaré un poc el que anava a ser el pla de recuperació. Anava a estar alternant els entrenaments amb el grup i recuperant-se, perquè és una lesió de llarga durada la que pateix el lateral de Guadalupe, i que anava a ser molt difícil que arribara, però era impossible a l'inici de la Lliga.
2: Sí, seria molt complicat que plegue, no plegarà de fet, però pues espero que ho faci el més possible tant Luis Rioja com Dimitri Fulquier, jugadors molt importants en esa banda dreta, que ara mateix es queda manca espera del que faci el València en el mercat, buscant, ja diem, la missió número 1, buscar i trobar, clar, al lateral dret, així que veurem aquesta banda dreta com queda per a la zona 1, però Fulquier, que ja treballa per a poder incorporar-se quant antes, i també Luis Rioja.
1: Bueno, pues un entrenament el dia d'avui en la novetat de Sadik, i per a preparar aquest partit davant el Teruel, pues contàvem en el dia d'ahir, bueno, que el València volia, després del taronja, jugar pues altre partit en la pretemporada per allò de, bueno, arribar, mantindre el nivell competitiu després del taronja. Evidentment, com va començar més tard la pretemporada per eixa ajornament del partit contra el Betis, el cos tècnic, Carlos Coronel i el seu cos tècnic, pues volien jugar altre partit. Al final van a ser dos els partits que va jugar el València, ja diem demà davant el Teruel, el dijous davant l'Hèrcules, encara que esperarem a la confirmació oficial, però sembla que sí. I, bueno, ja dic, per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, demà, pues, el partit davant el Teruel, la idea que porta pues, el míster és fer dos equips diferents, repartir minuts. Demà davant el Teruel, els que van tindre menys minuts, menys protagonisme en el partit del Trofeu Taronja seran els que jugaran, també molts jugadors del Mestalla. I després també pues, el dijous, pues, altre equip, ja dic, per a repartir minuts, i sobretot en la plantilla, que tots vagin agarrant aquestes càrregues de treball per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Pues fixa, Robin, que crec que en este context hi ha algo positiu, i és que al final pues, els jugadors que no van tindre minuts, perquè ja sabem que una pretemporada, ja més allà de resultats, està per a que els jugadors se vagin agafant conceptes, ho va dir Pepelu l'altre dia, en esta ocasió els que no van poder disputar molts minuts en el Trofeu Taronja pues, estaran demà en el Pujades jugant aquest partit front al Teruel, un rival de primera federació, i també, pues, com tu comptes, hi haurà jugadors del València Mestalla, és a dir, que Carlos Corberán tindrà l'oportunitat de veure més de prop el treball d'alguns de l'acadèmia, també pues, com juguen, com se desenvolupen en el context del primer equip, encara que siga un amistós, jo crec que és positiu perquè ahir Corberán potser també té matèria.
1: Sí, ja dic, se van a barrejar demà tant el partit contra el Teruel, dijous davant l'Hèrcules, pues, dos equips pues, diferents, amb molta presència, jugadors del Mestalla, que ja en esta pretemporada, pues, i en tots els estats que ha estat l'equip, el primer en Olot i després en Anglaterra, han estat també jugadors del Mestalla, bueno, pues ajudant al primer equip, els Otorbi, Rodrigo Gamón, Iker Córdoba, Guanyala, bueno, pues demà ells també van a tindre aquest protagonisme especial en el partit davant del Teruel.
2: De fet, ho hem passat per alt, perquè clar, en tot el de Trofeu Taronja, pues, al final hi havia moltes coses de les que parlar, però ara que és el tema, va debutar en el primer equip Aaron Mayol, en Mestalla, me referisc. Aixina que també serà altra peça que ja veurem si ho podem veure o demà o contra l'Hèrcules, aniran alternant-se, perquè el Mestalla també, després parlarem teatre i amistós, però el que dèiem, el primer equip que s'anirà alternant serà un partit peculiar, però jo crec que és l'idoni per a que puguen agafar pues, ese ritme, esa rotació per a aplegar a la primera zona lliguera, que al final, Robi, és el que ens importa, que apleguen en la zona de número 1 en Mestalla i que complisquen.
1: En rodatge, en minuts i mantenint pues, el nivell competitiu. El Teruel és un equip de la primera ref, al igual que l'Hèrcules, i bueno, jo crec que en principi anava a ser el filial, el Mestalla, que s'anava a afrontar, ara va ser pues, el València, ja diem, en companyia de molts jugadors del Mestalla, però també pues, un bon equip, el que demà tindrà el València sin l'Antonio Puigcerdà.
2: Sí, va ser quasi un híbrid, no? Que diguem. Al final hi haurà jugadors del primer equip i del segon. Veurem com es dona contra dos bons equips, que són el Teruel i l'Hèrcules. Per què? Perquè al final pues, jugar en Mestalla seria diferent per a ells, per dimensions i demés, però penseu que també pues, el Teruel en aquest cas està molt més acostumat a jugar en camps com l'Antonio Puigcerdà, per tant, pues, és possible que es pugui igualar tot més. També recordem que el propi Teruel fa 4 anys en la Lliga del València-Mestalla va ser el que va guanyar la Lliga, en la 22-23, una temporada en la que el València-Mestalla es va quedar propet del d'Ixa Sens, que va perdre en playoff, en Ixa temporada en la que va fer Ixa impàs del Mestalla al primer equip, pues és Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, ixos jugadors que van passar al primer equip i que avui en dia pues també continuen, sobretot en el cas de Javi Guerra, que està seguint un timó i està fent una molt bona primera, bueno, una molt bona pretemporada, Robert.
1: Bueno, pues ja dic, ixe serà el partit demà davant el Teruel, com deia Vicent, davant el Mestalla, se va enfrontar fa uns anys en Lliga, en competició oficial, però amb el primer equip, amb el València, crec no, n'hi ha només un enfrontament i va ser també en una pretemporada fa molts anys, fa més de 30 anys. Gus Hiddink, entrenador del València, mira si fa anys, en aquell València dels Lubo Pene, Feloy Olaya, Arroyo, Fernando, pretemporada de 1993, jugàrem en Teruel i va guanyar el València aquell partit, va golejar 0-6. Fa 30 anys estem parlant, però és l'únic enfrontament entre el primer equip, el València i el Teruel.
2: Recordem, ara que ho has dit, un Arroyo que avui en dia està en el club, és el delegat del València Mestalla, i sinó que demà podrà veure també, a lo millor, algun jugador d'Ixe Teruel que està ara en el primer equip.
1: Mira, pues, parlant del Teruel, n'hi han dos jugadors que ara després s'anirem cap a Teruel per a parlar amb ells, que se van formar així en l'acadèmia del València, de ben xicotet. Un és Alejandro Palop, el porter del Teruel, porter i fill del que va ser gran porter del València, Andrés Palop. Pues Alejandro Palop, bueno, pues crec que va ser en etapa leví quan va arribar així a l'acadèmia del València. Desgraciadament no podrà jugar demà el partit perquè està lesionat, però estarà així i li fa molta, molta il·lusió jugar aquest partit, al igual, Vicent, que Carlos Igual, jugador també del Teruel, que se va a formar així també.
2: Carlos Igual i Alejandro Palop, dos jugadors que han passat per Paterna, uno més que altre, perquè Alejandro Palop va estar així en categoria Alevi, i Carlos Igual, pues, atents, que vos vaig a dir, des de Prebenjamín de primer, que al final és el primer any de futbol formatiu, llevant el querubí, hasta el juvenil, és a dir, un pas meritori, perquè és complicat pues, permanecer en una cantera tant de temps. Finalment, pues, Carlos Igual va tindre una lesió greu que li va mantindre apartat 508 dies dels camps del terreny de joc. Va plegar a l'internacional, un jugador també important així en l'acadèmia, però el futbol és el futbol, no se pot controlar moltes vegades, no depèn de tu. Aixina que ara pararem tant en Alejandro Palop com en Carlos Igual, dos jugadors que, com deia el bo de Josep Rovira, estan en el Teruel este any. Uno ja estava la temporada passada i Carlos Igual este any està en el primer equip. A veure si els dos poden tindre un bon any, però demà tornen a la que va ser esa casa en algun moment de les seves vides, tant Alejandro com Carlos.
1: Bueno, pues ara després anirem cap a Teruel. Com vos diem i vos estem contant, encara queden entrades per a aquest partit demà davant el Teruel. Entrades exclusivament per als socis VCF. Poquetes, però queden encara entrades. Si era que el que vulga vindre al Puigades demà encara està a temps, i després veurem tots junts, així l'eclipse, però entrades encara queden.
2: Exacte, les entrades encara queden, te pots ficar ahí en el portal per a reservar les teues entrades, tota la informació està en les nostres redes socials i en la web.
1: Però només per a socis VCF. Eh?
2: Exacte, això és impepinable.
1: Partits davant l'Eldense i el Castelló, este partit igual que també serà el partit de l'Hèrcules.
2: Abonat i soci VCF que pot adquirir la seva entrada més important, un acompanyant, és a dir, que si eres soci o abonat, pots entrar tu i un acompanyant més en una sola entrada.
1: I si no podeu o no voleu vindre, ja vos ho he dit també, el partit se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València. Se podeu connectar allà on estigueu, si esteu veient en aquest moment, pues, voleu veure tota la fase de l'eclipse i no vindre a Puigades, pues, bueno, se podeu connectar a la app, a la web i al canal YouTube, i ahí anem a estar també en directe, Vicent.
2: A veure, sigues de veres que de normal ens agradaria que en lloc d'escoltar-nos, pues, vinguereu al camp a veure-nos i a animar a l'equip, però Robi, demà és de veres que la gent que no vulga vindre té un passe especial perquè és un eclipse, és algo que no se veu. De fet, Robi, jo no sé si tu has vist alguna vegada un eclipse, jo diria que fa molts anys que no, així que diria que tampoc. Per cert, parlant de que el partit se va retransmetre i demés per els tres canals, volem agrair també el recolzament, que la plegada que va tindre el trofeu Taronxa, que suma pues quasi 75.000 visites en YouTube, així que pues gràcies també a vosaltres.
1: Sí, la veritat és que estan tenint una molt bona resposta, una bona acceptació entre els aficionats del València, tots els partits que vos hem oferit, i ara que Vicent ho ha recordat, pel canal de YouTube, per l'app i per la web. El trofeu Taronxa, pues, vora ja 75.000 reproduccions ixe partit del passat dissabte, però també pues, els partits davant l'Stock City, davant l'Eldense, davant el Castelló, tots els partits que vos hem oferit per l'app, per la web i pel canal de YouTube han tingut una molt bona resposta. Esperem que demà també en ixe partit davant el Teruel. Bueno, ara després, ja dic, seguirem a Teruel per a parlar avui amb els nostres protagonistes, però també, com cada dia, l'actualitat del mercat de fitxatges en el València, ho venim contant, el València ara centrat en aquest objectiu prioritari, que és el de fitxar aquest lateral dret que necessita l'equip, un reforç important, i ahí estan tots els esforços ficats per a que en els pròxims dies pues se puga tancar ixe jugador, ixe lateral dret que el València vol, que el València pues ha triat i que en estos moments pues estem en fase de negociacions amb el jugador i amb el club. Bueno, intensificant ixes negociacions per a que tot arribe a bon port, que no n'hi hagués contratemps d'última hora i que aquest fitxatge pues, se puga tancar en els pròxims dies, Vicent.
2: Pues sí, ojalá, perquè el necessitem prou i se lateral dret és una peça que té que estar en l'equip de Carlos Corberán quant antes. Esperem que estiga per al inici de lliga, si no per a les següents jornades, però com diguem, esperem que siga quant antes un lateral dret que, com deies tu, estem pues, ahí, l'equip òbviament està negociant, veurem com acaben les negociacions, però jo crec que també és important tenir en compte que en el futbol actual pues quan més polivalent, pues millor. A veure si podem saldar pues varies posicions de una, però pues veurem com queda la cosa. Ojalà per al Celta puga estar i si no, pues es tocarà com venim fent. Pues.
1: Esperem que sí i ja dic, pues anirem contant a mesura que, bueno, vaixant tenint pues novetats al respecte, però el València, l'objectiu prioritari ara centrat tots aquests esforços en fitxar ixe lateral dret que necessita pues, l'equip, perquè l'altre dia pues, en el partit davant del trofeu taronja ja van veure que evidentment no tenim ixe lateral i Carlos Corberán va replantejar tàcticament l'equip, jugant amb tres centrals, amb Pepe Lu de tercer central, amb Jesús Vázquez de carriler dret, a l'espera que arribi ixe lateral.
2: Sí, sí que és de veres que al final ens fa falta, és aixina, té que estar per a la primera jornada de lliga, l'altre dia ja el veiem, que vam tindre que fer ese reajust que al final, pues, òbviament, també te pot penalitzar, no per el nivell del jugador, sinó perquè en altres posicions, si no tens jugadors que siguin d'una posició natural, al final ho pots acabar pagant. L'altre dia era pretemporada, però en la temporada pues, sí que te pot suposar una pèrdua de punts important.
1: Bueno, pues en això està. El València en fitxar ixe lateral dret. En quant a André Almeida, no n'hi ha novetats. Continua entrenant-se, així en la ciutat esportiva Paterna, amb tot l'equip, després del que ja vos contaré la setmana passada, que hi havia una oferta del Swansea, però que el migcampista portuguès no volia anar-se'n al club gal·lès de la segona divisió anglesa i que ell preferia esperar a tindre altres ofertes que no han arribat al València. Però bueno, així està André Almeida. Això en quant a l'última hora del mercat. Tenim que contar també, Vicent, en esta portada, bueno, ja ho hem dit, lo de que encara poquetes, però encara queden entrades demà per al soci VCF, per al partit davant el Teruel, però avui han eixit les entrades a la venda de les dues primeres jornades de Lliga, que jugarà el València 22 d'agost, dissabte, davant el Celta Vigo, i dimarts 25 d'agost davant el Betis. Evidentment, tot aquell que tinga passe i abonament pues, entra de bades, però els que no tinguen pues poden comprar també les entrades que des d'avui han eixit a la venda, Vicent.
2: Bueno, de vades. Han pagat el seu abonament religiosament, però sí que és de veres que al final pues, és agost, comença la lliga i en això pues, comencen també les ventes d'entrades. En la jornada 1 i la jornada 2, recordem, després d'aquest reajust de calendari, pues primer serà el Celta de Giraldez i després el Betis de Pellegrini, com ha dit Rovira, pues, el dissabte i el dimarts. Pues, al final ja estan a la venda les entrades, els preus que van pues òbviament com tradicionalment de soci VCF i públic en general són diferents. El soci VCF pues té ahí un 10% de descompte en la compra online d'entrada per partit, van des dels 36 euros fins als 102 en tribuna central, en gol xicotet alt 36 euros i per al públic en general van des dels 40 als 114. Això en la jornada 2 front al Celta i en la jornada 1, encara que serà el segon partit, ja sabeu que això pues, trau cola en gol xicotet alt, seran 36 euros per a abonat, per a socio VCF i 40 per a públic en general i 102 per a socio VCF i 114 per a públic
1: bueno,
2: en general.
1: Pues les entrades per a aquells que no tinguen abonament, socis VCF i aficionats en general que no tinguen passe, pues ja a la venda per a aquests partits davant el Celta Vigo i davant el Betis, on l'equip, els jugadors, pues estan ja preparant i amb ganes de que arribi la Lliga. Però primer ese partit davant el Teruel Vicent.
2: Sí, però tornant un moment a la Lliga, on podem comprar les entrades? Pues en la nostra web està tota la informació per si hi ha algun ressegat, ja estan els links per a poder comprar-la, tant el públic general com entrada Hospitality, i també recordar que ahí en la mateixa notícia vos podeu fer socis VCF que pues, durar i se descomptar del 10%.
1: Pausa i anem ja amb els nostres protagonistes que s'estan esperant. Deixe València-Teruel demà, així, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva Paterna.
3: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
1: Com vos dèiem, se n'anem a Teruel per a parlar amb Alejandro Palop, porter del Teruel i fill del gran porter que va tindre el València, Andrés Palop. Ara Alejandro Palop està en les files del Teruel, però se va formar així l'Acadèmia del València des de ben xicotet, en etapa de Aleví, que en su conte i millor que nosaltres. Alejandro Palop, què tal? Com estamos?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy especial, el de mañana, aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre el Valencia y el Teruel, aunque bueno, tú estás lesionado, no podrás jugar, Alejandro, pero volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, con todos esos vínculos que tú tienes de tu padre, el Valencia, y donde tú te formaste, pues es muy especial, ¿no?
4: Sí, bueno, al final siempre es bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, a recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho que no podré disputar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Sí, una pena, ¿no? No poder jugar ese partido porque, bueno, estás lesionado, hace unos meses te operaron, estás ya en la fase final de tu recuperación, ¿no, Alejandro?
4: Sí, la temporada pasada tuve una lesión en el hombro, que fui intervenido justo hace 3 meses, y desde entonces con una rehabilitación muy buena, ya en la fase final, ya con el aprobado por los fisios que me controlan la recuperación, ya preparado para en la jornada 1 que nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, estar preparado.
1: Bueno, Alejandro, te formaste aquí en tus primeros inicios, creo que es en etapa de Alevín, ¿no? Empezaste aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos un poco aquella etapa tuya.
4: Sí, inicié allí siendo Alevín. Pues fue una etapa muy bonita. Fue como es el Valencia, sentirse profesional desde siendo un niño. Yo me acuerdo el tener todas las condiciones para poder entrenar bien, una ciudad deportiva espectacular, y al final recuerdo todo con mucho cariño por el hecho de que a los niños en la Escuela de Valencia se les trata ya como profesionales.
1: Bueno, no podrás jugar, como estamos comentando, aquí el partido de mañana, pero tú lo decías, evidentemente, Alejandro Palop, su padre fue uno de los grandes porteros del Valencia, Andrés Palop, y eso yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ti, Alejandro, llevar ahí pues ese apellido Palop, bueno, lo que fue tu padre, ¿no?
4: Sí, uno como hijo y como portero también intenta asemejarse lo más parecido a él, ya en tema más personal, tanto como personal como futbolístico. En Valencia tuvo una etapa súper bonita, súper especial, que desde que soy pequeño me la recuerda, me intenta inculcar esos valores del valencianismo, que al final él tuvo desde que estuvo en la cantera, y pues uno también toma con mucho cariño ese Valencia por el hecho de cómo me lo cuenta mi padre, ¿no?
2: Alejandro, no vas a estar sobre el césped, pero por un factor externo a ti, que en este caso es una lesión, tú has hecho lo pertinente y los méritos para estar contra el Valencia Club de Fútbol. Cuando tú naciste, tu padre jugaba en el Valencia, a pesar de haber jugado en varios equipos. ¿Qué pensaría el Alejandro que jugaba en Alevines, en Paterna, si le dicen que con 22 años va a jugar contra el primer equipo del Valencia?
4: Hombre, pues sentiría una ilusión tremenda. Al final, enfrentarse a todo un Valencia, a un primer equipo, es una ilusión para cualquier niño, ¿no? Un sueño, por así decirlo, como aunque sea pretemporada, enfrentarse a los grandes, ¿no? A los que ves por la televisión, a los que un día quieres parecerte a ellos.
2: Bueno, tú eres generación 2003, no sé si hay algún, por cierto, la misma que la mía, no sé si hay algún compañero que ha llegado o que lo verás sobre el verde.
4: No estoy al tanto ahora mismo si hay alguno. Sí que es verdad que compartí generación muy buena como con Hugo González, con que ha llegado a debutar, con Rubo, con Jesús Vázquez, no sé al tanto de...
2: Bueno,
4: si...
2: sí.
1: No, Jesús mañana, Alejandro, Jesús mañana seguro que jugará. Rubén Iranzo también está lesionado, pero bueno, esa generación dio buenos futbolistas, ¿eh?
4: Sí, esa es muy buena generación, que yo sé que sí que han llegado a debutar con el primer equipo, que eso es un logro que más de uno quisiera tener. Pero es lo que te decía, no saltando si podían disputar el partido, ¿no? Al final el partido era un Valencia-Mestalla que lo estaba preparando y estaba más al tanto, pero se cambió al primer equipo y para nosotros pues mucho más alegría, mucho nos apetece más, ¿no?, la plantilla.
2: Bueno, Alejandro, tú sabes lo que es jugar aquí en la academia, pero en etapa de fútbol 11, pues también estás llegando pues poco a poco aproximándote al fútbol profesional sin haber pasado por ninguna gran cantera, algo que tiene muchísimo mérito. Cuéntanos también cómo es esa parte, conociendo las dos.
1: ¿Tu trayectoria, Alejandro?
4: Pues yo salgo del Torrent ahí cuando era juvenil. Y paso al San Sebastián de los Reyes, que me dan una oportunidad para saber lo que es el fútbol amateur, ¿no?, en primera red. Y ya de ahí me muevo a la Ponferradina. De la Ponferradina intercalo el primer equipo, convocatoria al primer equipo en primera red con jugarlo todo en el filial, ¿no? Que es una etapa más de coger experiencia, coger el pozo y luego vuelvo a caer en Torrent. En Torrent caigo en segunda red, le conseguimos hacer un playoff. Y la temporada siguiente ya vengo al Teruel, donde me dan una oportunidad. Me dan la oportunidad de debutar en primera red. Consigo hacer unos buenos partidos y conseguir una confianza para que me den un año más y pues aprovechar esta temporada al máximo.
1: Alejandro Palop, portero del Teruel, que mañana, pues, por esa lesión

0: diferencial.
1: Carlos, ¿cómo vais en la pretemporada? Porque habéis jugado dos partidos, ¿no?
0: Sí, jugamos contra el Petro Luanda el primer partido de pretemporada y después jugamos contra el Atlético Levante y la semana pasada contra el Castellón.
1: Ganasteis al Levante, empatasteis contra
0: Ganamos
1: el
0: al
1: Castellón.
0: Levante, empatamos contra el Castellón
1: Y
0: y
1: mañana al
0: perdimos
1: Valencia.
0: contra... Y mañana al Valencia. Eso es.
1: Carlos, igual, que nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Bueno, tú tienes muy buenos recuerdos aquí de la Ciudad Deportiva de Paterna. Mañana, al igual que Alejandro Palou, va a ser un día muy especial para vosotros, reencontrarte con amigos, con compañeros y con esta ciudad deportiva a la que tú tienes tanto cariño, ¿eh?
0: Sí.
2: Una última pregunta, Carlos, por mi parte, por lo menos para despedir. Esta temporada pasada, la Academia del Valencia batió el récord de internacionales. Nunca se había visto tantos, 30 internacionales repartidos en distintas selecciones. Tú, cuando estuviste aquí en Paterna, pues fuiste de esos que no se representó en la selección española. Cuéntanos cómo son los jugadores de Valencia ahí en selección, qué valor tenéis y cómo fue también tu experiencia, ya por último.
0: Pues, ¿qué te digo? Es lo que todo niño sueña, el poder defender a tu país. Y encima representando al Valencia, pues otro orgullo más. Es una cosa súper, súper, súper bonita, la verdad.
1: Carlos Igual, jugador del Teruel, formado aquí en la academia. Mañana volverás a tu casa, al Valencia, a la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos vemos, un saludo.
0: Un abrazo.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Semana de doble partido para el Valencia Club de Fútbol al Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimarte y a sentir estos colors. Antuem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Anem ara, com cada dia, en l'actualitat de l'Acadèmia i del València Femení, perquè el València Femení demà, també, a les 9:30 del matí, té altre partit de la seva pretemporada. Així, en l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna, davant el Levante, el derbi.
2: El derbi de València, demà, en forma d'amistós, el tercer amistós per als xiques de Miquel Crespo, després d'aquest gran ascens de pues bueno, a primera divisió, encara tenen que jugar un partit més front al PSG femenino i també este del Llevant, ja han jugat, recordem, en aquest empate front al Barley i la derrota front al Birmingham, pues, buscaran la victòria front a un Llevant que pues, este any no està en aquesta lliga i el pel matí a les 9:30, recordem que el partit inicialment era a les 7 de la vesprada, però per, òbviament, el famós eclipse s'ha canviat a les 9:30 del matí, jugaran així en el Antonio Puigades.
1: Recordem que el València Femení ve de jugar el partit d'entrenament davant el Birmingham, que va perdre en Oliva Nova, va empatar davant el Barley i demà, pues, és altra prova d'esta pretemporada, davant el Llevant, que com deia pues, Vicent, ha perdut la màxima categoria, pues, bueno, serà, no serà rival del València la pròxima temporada, però sí que serà un bon test.
2: Un València femení que debuta el 30 d'agost front a l'Alavés, també rival que l'any passat ens medien ahí, a elles en la segona divisió, en primera federació, pues, a les 5 el 30 d'agost serà el debut lliguer, però abans este partit de demà front al Llevant, després front al PSG i després el nostre trofeu front al Newcastle
1: Femení. I recordar que demà, si voleu vindre a veure el València Femení, a les 9:30 és entrada lliure. Així, a l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna podeu vindre i veure el partit fins a completar l'aforament. Pues vora 2.000 aficionats que té l'Antonio Puigades. Demà, si voleu vindre, demà pel matí, 9:30, a veure aquest partit entre el València Femení i el Llevant, el València Femení de Miquel Crespo, l'entrenador que, bueno, ha pujat a l'èlit de nou, pues, al València Femení, i que avui hem conegut tot el cos tècnic, Vicent, del València Femení. Conta-nos.
2: Correcte, el cos tècnic del València Femení, este cos tècnic que es va intentar, pues, per estar ahí un any més, per lo menos en la primera divisió, en esa Lliga F, Miquel Crespo al volant de l'equip, acompanyat per Alejandro Moreno, el segon entrenador, Raúl Teruel i Ángel Muñoz com a preparador físics, Alberto Marco com a entrenador de porteres, Petros Papadopoulos de analista, Luis Pérez, el metge, Gustavo Daza, que serà el delegat team manager, Laura Alcañiz i Adriana Almonacil com a fisioterapeutes, Rubén Esbrí, el redactador, i Emilio Fortesinato Simó com a encarregats de material.
1: El cos tècnic del València Femení per a, de nou, veure, pues, el nostre València en l'èlit, en la Lliga F, després d'aconseguir aquest gran ascens davant el Villarreal, pues ara tot ixe cos tècnic i les nostres jugadores de nou a la Lliga F. Però demà, ixe partit davant el Llevant. Recordar que tenim a Yasmín demà, la jugadora del València Femení, la Copa d'Àfrica, demà juga les semifinals a Marruecos.
2: Yasmín Emrabet, una de les nostres pilars fonamentals en el València Femení, que està en aquesta Copa d'Àfrica, està de moment avançant, ella ja sap el que és disputar diverses edicions, també sap el que és disputar un Mundial en absoluta de Marroc, una de les veteranes del nostre València Femení, pues Yasmín Emrabet, que estarà demà a les 10 de la nit, 22 hores, front a Camerún, les semifinals de la Copa Àfrica Femenina.
1: Bueno, pues, això en quant al València Femení, al Mestalla, que, bueno, continua preparant el seu pròxim partit de pretemporada. Anava a ser el Teruel, però bueno, ja diem, demà jugarà el València en bona part de jugador del Mestalla, tot siga dit, i el següent compromís que tenen els d'Òscar Sánchez és el dissabte a Cine el Puigades davant el Nàstic de Tarragona, Vicent.
2: Correcte, per si algú estava preocupat perquè el partit del Teruel a principi era del València-Mestalla, doncs no patiu, perquè a banda de veure a jugadors del València-Mestalla en aquest partit en el Teruel, en aquesta barreja en el primer equip, també teniu oportunitat de vindre per primera vegada al Puigades en pretemporada per a veure este València-Mestalla el dissabte 15 a les 8 de la vesprada. Així podeu vindre, entrada lliure, hasta que hi hagi un sold out d'aforo. El València-Mestalla, que ja està preparant aquesta volta, que està cada vegada més prop. Recordem, el 6 de setembre tornem a Lliga, front a la Mallorca B. Així ho farem en casa, però encara mos queda el partit del Nàstic. Després, aquest partit especial, en aquest memorial Fernando Martín front a l'Alcoyano el 22 d'agost i el dia 29 el partit frontal Orihuela fora de casa, és a dir que este partit serà el únic i el últim que se jugarà en casa de pretemporada, així que ja sabeu, el dissabte a les 8, així tots en el Antonio Puigades per a veure el València-Mestalla.
1: I demà, com vos hem contat, ixe partit entre el València davant el Teruel, on també hi haurà pues un bon grapat de jugadors del Mestalla, jugadors pues repartirà minuts Carlos Corberan, jugadors del primer equip, jugadors del Mestalla, en ixe primer partit demà davant el Teruel, i el dijous davant l'Hèrcules, també així en el Antonio Puigades. El de demà, ja diem, encara podeu vindre al Puigades, si sou socis UFCF, encara queden entrades, i si no, pues podeu veure el partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, i així estarem pues per a contar-vos el partit, i demà també, així en l'informatiu. Demà és el dia de l'eclipse, però bueno, així anem a estar nosaltres al peu del canó. Contam-vos el partit i després també veurem l'eclipse solar des d'ací, des de la ciutat esportiva de Paterna. Demà més, una salutació.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Stoile Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
2: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. Amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts, 11 d'agost, on el Teruel, demà, a les 6 de la vesprada, així, en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna, i l'Hèrcules, el dijous, este partit encara per confirmar, però tot apunta que el Teruel demà i el dijous l'Hèrcules van a ser els últims partits de la pretemporada del València abans que l'equip de Carlos Corberán debute en la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'Estadi Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja vos contarem en el dia d'ahir que el València volia tancar esta setmana aquests últims partits de la seva pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, després d'haver jugat el trofeu taronja i en endarrerir-se aquesta jornada inicial pel partit davant el Betis el 22 d'agost, el València després del taronja volia jugar un partit més. Bueno, pues sembla que van a ser dos els partits, demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, i aquests últims partits de la pretemporada del València. El Teruel, un equip de primera ref, que el Mestalla pues anava a jugar, el filial del València, però finalment, com diem, va ser el València, el primer equip, amb jugadors també del Mestalla, el que demà pues s'enfrontarà, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, on per a eixe partit encara queden entrades per als socis UVCF. Bueno, si voleu vindre a veure el partit, encara pues n'hi ha entrades disponibles. Ja sabem que demà és el dia del eclipse, a més pues pot coincidir, o en acabar el partit serà el moment més especial. Bueno, pues podeu vindre al partit i després veure així pues tots junts l'eclipse solar després d'eixe partit davant el Teruel. I bueno, si no podeu vindre perquè esteu mirant l'eclipse, també, ja dic que el moment més especial sembla que està previst sobre les 8:30 de la vesprada. Ahir haurà acabat el partit. Podeu veure el partit, com sempre, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahir estarem en directe des de les 6 de la vesprada per a contar-vos ixe partit davant el Teruel, com vos vam contar ja el trofeu taronja, el partit davant l'Eldense, l'Stock City, el Castelló, demà davant el Teruel, i el dijous, ja dic, a l'espera que se confirmi oficialment ixe partit davant l'Hèrcules, també, així, en el Antonio Puigcerdà de la ciutat esportiva de Paterna. Uns partits, ja diem, per a que l'equip mantinga ixe nivell competitiu per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. I això és, ja dic, l'objectiu, repartir minuts als jugadors. Seran pues, dos equips diferents els que van a jugar cada partit i també nombrosa presència de jugadors del Mestalla. Bueno, ara després entrem en més detall i vos contem més coses. I també vos contarem la bona notícia, la novetat en l'entrenament d'avui del València, el davanter Sadiq Umar, que ha fet una part d'eixe entrenament amb tot l'equip, amb el grup. Ja vos contarem ahir que Sadiq pues estava donant passos importants en la seva recuperació, que havia fet treball de camp en solitari. Avui un pas més, ja s'ha entrenat amb l'equip, una part, ha fet una part d'entrenament amb el grup, però confirmant bueno, que la recuperació, és a dir, va molt bé i que estarà disponible per al debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost, també està en aquest partit davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos ho contem tot, també vos contarem l'última hora en el mercat de fitxatges del València, centrat en fichar ese lateral dret que necesita el equipo, intensificándose las negociaciones con el jugador triat, el Echit, y ahí, pues en estos momentos, ahí están las cosas. Fichar ese lateral dret es el objetivo prioritario ahora del Valencia, del CEO de fútbol Ron Gurley y de la Secretaría Técnica para, ya dic, reforzar esa posición abans del debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del València, que con cada dia, al igual que el partit de demà davant el Teruel, podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, se connecteu i podeu veure tots els dies este informatiu del València. També des del cotxe, com també pues, vos estem contant, podeu escoltar este informatiu i tota la programació d'UCF Media Radio i tots els partits a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues, també escoltar UCF Media Radio. I si no arribeu al directe, pues ahí també està el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu, però sí que volem en esta portada d'este informatiu tindre un record especial i traslladar el nostre condol i tot el nostre carinyo a la família de Vicente Silla, que ens va deixar en el dia d'ahir. Vicente Silla, que va ser conseller del València i un dels màxims accionistes en el seu dia del club, va entrar en la directiva de Arturo Tuzón, després també va estar com a conseller en les etapes de president de Paco Roig, de Vicenç Soriano, de Jaume Ortiz, un gran valencianista. Era Vicent Silla i des d'ací el nostre condol i tot el nostre carinyo a la seva família i Vicent Silla pues, que va formar part d'eixa penya valencianista de la eternitat dels Jesús Barrachina, dels Jaume Ortiz, d'Espanyeta, de Juan Sol, de Jorge Iranzo, allí estan tots els valencianistes, pues, allà que s'ha anat altre valencianista més com era Vicent Silla. Comencem, ara sí, l'informatiu del València. Vicent Burguete, com estem?
2: Molt bones prades, jo, Rovira, pues, bueno, en calor, però sí que és de veres que moltes ganes de veure el partit de demà, si en l'Antonio Puigades, front al Club Esportiu Teruel, un partit que servirà altra vegada més per anar rodant i a plegar bé a Lliga.
1: Veurem i contarem el partit i després veurem l'eclipse, no?, que... Ah, sí, en la ciutat esportiva paterna. Jo crec que així també se veurà bé, no?
2: Home, esperem que sí. Almenys, si te fiques en el mapa, la franja d'on està el sol mos pilla de ple. Així que esperem que així se puga veure perquè a mi no se m'ocorris un puesto millor per a fer les coses.
1: Portarem les ulleres corresponents, homologades, evidentment, pues, amb totes les mesures de seguretat. I, bueno, pues ja dic, el punt culminant de l'eclipse serà després del partit.
2: Jo te volia fer una pregunta. Tu te ficaràs les ulleres de l'eclipse damunt de les que tens?
1: O home, clar, evidentment. És que tenim, pues, portem ulleres de vista de tota la vida, tindrem que ficar-se les ulleres val. Protecció per l'eclipse damunt, evidentment.
2: Perfecte.
1: N'hi ha que protegir-se bé i això també, pues, és altra de les recomanacions que estan fent i que també fem des de així. Ja dic, encara podeu vindre a veure el partit, sobretot és que sigueu socis UCF, perquè encara queden entrades, ja dic, i després a veure si tots junts l'eclipse.
2: Vos fem el plan de, vamos, perfecte de vesprada d'estiu, primer partit, berenes i després l'eclipse. Jo, sincerament, i d'un mes en la família, és que bueno, jo no sé què més hem de fer.
1: Anem allà, anem en l'actualitat del València, que avui ha tornat a entrenar-se, preparant ixe partit, ara vos contarem també. Però bueno, la novetat, el que diem en la portada, Vicent, bona notícia, veure ja Sadik entrenar-se amb el grup.
2: Pues sí, ha realitzat una part de l'entrenament en el grup, bona senyal, perquè això significa que està més propet de poder xafar xespa en regularitat, en continuïtat, per ahir ser primer partit front al Celta en Mestalla, i jo crec que al final pues, el fet de que puga plegar un Marsadic també és un al·licient per a la primera jornada.
1: És cert que ha fet una part només de l'entrenament, però bueno, està confirmant que està donant passos en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar fa unes setmanes, abans de que l'equip viatjara a l'estatge d'Anglaterra. Se va lesionar un entrenament, no va poder viatjar. Ja dic, no era una lesió greu ni important. I parlàvem que podia arribar per al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo el 22 d'agost. Així no va ser, ja dic. Està donant passos cap endavant Sadik. I és una bona notícia, anar recuperant pues, efectius de cara a l'inici de la Lliga.
2: Sí, sobretot perquè al final jo crec que començar la Lliga en tots els efectius possibles, al final sempre positiu a que entre pues, alguna peça clau, com és el cas d'Omar Sadik, pues, que entre en la zona de 4, en la zona de 5, al final crec que el tindre tant a Hugo com a Omar, com al jugador que puga actuar en seva posició de nou, és bo, i més tenint en compte de que al final d'aquesta pretemporada pues, Corberan està provant pues, varis de buixos, algunes pues, permutes, i jo crec que el fet de tindre aquestes opcions en atac és positiu, segur.
1: S'ha dit que, evidentment, arribarà per al debut de la Lliga, no va jugar demà, evidentment, el partit davant el Teruel, tampoc el del dijous, però bueno, ja sí que està pues, entrenant-se, i de cara, que és lo important a l'inici de la Lliga, pues, el davanter nigerià estarà a punt. De la resta de jugador, Luis Rioja, pues, continua el seu procés de recuperació. També Fulquier, ja contaré un poc el que anava a ser el pla de recuperació. Anava a estar alternant els entrenaments amb el grup i recuperant-se, perquè és una lesió de llarga durada la que pateix el lateral de Guadalupe, i que anava a ser molt difícil que arribara per no dir impossible a l'inici de la Lliga.
2: Sí, seria molt complicat que plegue, no plegarà de fet, però pues espero que ho facin el més possible tant Luis Rioja com Dimitri Fulquier, jugadors molt importants en esa banda dreta, que ara mateix es queda manca a espera del que faci el València en el mercat, buscant, ja diguem, la missió número 1, buscar i trobar, clar, al lateral dret, així que veurem aquesta banda dreta com queda per a la jornada 1, però Fulquier, que ja treballa per a poder incorporar-se quant antes, i també Luis Rioja.
1: Bueno, pues un entrenament el dia d'avui en la novetat de Sadik, i per a preparar aquest partit davant el Teruel, pues contàvem en el dia d'ahir, bueno, que el València volia, després del taronja, jugar pues altre partit en la pretemporada per allò de, bueno, mantindre el nivell competitiu després del taronja. Evidentment, com va començar més tard la pretemporada per eixa ajornament del partit contra el Betis, el cos tècnic, Carlos Coronel i el seu cos tècnic, pues volien jugar altre partit. Al final van a ser dos els partits que va jugar el València, ja diem demà davant el Teruel, el dijous davant l'Hèrcules, encara que esperarem a la confirmació oficial, però sembla que sí. I, bueno, ja dic, per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, demà pues, el partit davant el Teruel, la idea que porta pues, el míster és fer dos equips diferents, repartir minuts. Demà davant el Teruel, els que van tindre menys minuts, menys protagonisme en el partit del Trofeu Taronja seran els que jugaran, també molts jugadors del Mestalla, i després també pues, el dijous pues, altre equip, ja dic, per a repartir minuts, i sobretot en la plantilla, que tots vagin agarrant aquestes càrregues de treball per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Pues fixa, Robin, que crec que en este context hi ha algo positiu, i és que al final pues, els jugadors que no van tindre minuts, perquè ja sabem que una pretemporada, ja més enllà de resultats, està per a aquests jugadors se vagin agafant conceptes, ho va dir Pepelu l'altre dia, en esta ocasió els que no van poder disputar molts minuts en el Trofeu Taronja pues, estaran demà en el Posades jugant aquest partit front al Teruel, un rival de primera federació, i també, pues, com tu comptes, hi haurà jugadors del València Mestalla, és a dir, que Carlos Corberán tindrà l'oportunitat de veure més de prop el treball d'alguns de l'acadèmia, també pues, com juguen, com se desenvolupen en el context del primer equip, encara que siga un amistós, jo crec que és positiu perquè ahir Corberán potser també té matèria.
1: Sí, ja dic, se van a barrejar demà tant el partit contra el Teruel, Jous davant l'Hèrcules, pues, dos equips pues, diferents, amb molta presència, jugadors del Mestalla, que ja en esta pretemporada, pues, i en tots els estats que ha estat l'equip, el primer en Olot i després en Anglaterra, han estat també jugadors del Mestalla, bueno, pues ajudant al primer equip, els Otorbi, Rodrigo Gamón, Iker Córdoba, Guanyala, bueno, pues demà ells també van a tindre aquest protagonisme especial en el partit davant del Teruel.
2: De fet, ho hem passat per alt, perquè clar, en tot el de Trofeu Taronja, pues, al final hi havia moltes coses de les que parlar, però ara que és el tema, va debutar en el primer equip Aaron Mayol, en Mestalla, me referisc. Així que també serà altra peça que ja veurem si ho podem veure o demà o contra l'Hèrcules, aniran alternant-se, perquè el Mestalla també, després parlarem teatre amistós, però el que dèiem, el primer equip que s'anirà alternant serà un partit peculiar, però jo crec que és l'idoni per a que puguen agafar pues, ese ritme, esa rotació per a plegar a la primera zona lliguera, que al final, Robi, és el que ens importa, que apleguen en la zona de número 1 en Mestalla i que complisquen.
1: En rodatge, en minuts i mantenint pues, el nivell competitiu. El Teruel és un equip de la primera ref, al igual que l'Hèrcules, i bueno, jo crec que en principi anava a ser el filial, el Mestalla, que s'anava a afrontar, ara va ser pues, el València, ja diem, en companyia de molts jugadors del Mestalla, però també pues, un bon equip, el que demà tindrà el València sin l'Antonio Puchades.
2: Sí, va ser quasi un híbrid, no? Que diguem. Al final hi haurà jugadors del primer equip i del segon. Veurem com es dona contra dos bons equips, que són el Teruel i Hèrcules. Per què? Perquè al final pues, jugar en Mestalla seria diferent per a ells, per dimensions i demés, però penseu que també pues, el Teruel en este cas està molt més acostumat a jugar en camps com l'Antonio Puchades, per tant, pues, és possible que es pugui igualar tot més. També recordem que el propi Teruel fa 4 anys en la Lliga del València-Mestalla va ser el que va guanyar la Lliga, en la 22-23, una temporada en la que el València-Mestalla es va quedar propet del d'Ixe ascens que va perdre en playoff, en Ixe temporada en la que va fer Ixe impàs del Mestalla al primer equip, pues és Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, ixos jugadors que van passar al primer equip i que avui en dia pues també continuen, sobretot en el cas de Javi Guerra, que està seguint un timó i està fent una molt bona primera, bueno, una molt bona pretemporada, Robert.
1: Bueno, pues ja dic, ixe serà el partit de demà davant el Teruel, com deia Vicent, davant el Mestalla, se va enfrontar fa uns anys en Lliga, en competició oficial, però amb el primer equip, amb el València, crec no, n'hi ha només un enfrontament i va ser també en una pretemporada fa molts anys, fa més de 30 anys. Gus Hiddink, entrenador del València, mira si fa anys, en aquell València dels Lubo Pene, Feloy Olaya, Arroyo, Fernando, pretemporada de 1993, jugarem en Teruel i va guanyar el València aquell partit, va golejar 0-6. Fa 30 anys estem parlant, però és l'únic enfrontament entre el primer equip, el València i el Teruel.
2: Recordem, ara que ho has dit, un Arroyo que avui en dia està en el club, és el delegat del València-Mestalla, i que demà podrà veure també, a lo millor, algun jugador d'Ixe Teruel que està ara en el primer equip.
1: Mira, pues, parlant del Teruel, n'hi han dos jugadors que ara després s'anirem cap a Teruel per a parlar amb ells, que se van formar així en l'acadèmia del València, de ben xicotet. Un és Alejandro Palop, el porter del Teruel, porter i fill del que va ser gran porter del València, Andrés Palop. Pues Alejandro Palop, bueno, pues crec que va ser en etapa leví quan va arribar així a l'acadèmia del València. Desgraciadament no podrà jugar demà el partit perquè està lesionat, però estarà així i li fa molta, molta il·lusió jugar aquest partit, al igual, Vicent, que Carlos Igual, jugador també del Teruel, que se va a formar així també.
2: Carlos Igual i Alejandro Palop, dos jugadors que han passat per Paterna, uno més que altre perquè Alejandro Palop va estar així en categoria Alevi, i Carlos Igual, atents, que vos vaig a dir, des de prebenjamín de primer, que al final és el primer any de futbol formatiu, llevant el querubí, hasta el juvenil, és a dir, un pas meritori, perquè és complicat permanecer en una cantera tant de temps. Carlos Igual va tindre una lesió greu que li va mantindre apartat 508 dies dels camps del terreny de joc. Va plegar a l'internacional, un jugador també important així en l'acadèmia, però el futbol és el futbol, no se pot controlar moltes vegades, no depèn de tu. Aixina que ara pararem tant en Alejandro Palop com en Carlos Igual, dos jugadors que, com deia el bo de Xo Rovira, estan en el Terol este any. Uno ja estava la temporada passada i Carlos Igual este any està en el primer equip. A veure si els dos poden tindre un bon any, però demà tornen a la que va ser sa casa en algun moment de les seves vides, tant Alejandro com Carlos.
1: Bueno, pues ara després anirem cap a Teruel. Com vos diem i vos estem contant, encara queden entrades per a aquest partit demà davant el Teruel. Entrades exclusivament per als socis VCF. Poquetes, però queden encara entrades. Era que el que vulga vindre al Puigcerdà demà encara està a temps i després veurem tots junts, així l'eclipse, però entrades encara queden.
2: Exacte, les entrades encara queden, te pots ficar ahí en el portal per a reservar les teues entrades, tota la informació està en les nostres redes socials i en la web.
1: Però només per a socis VCF.
2: Exacte, això és impepinable.
1: Els partits davant l'Eldense i el Castelló, este partit igual que també serà el partit davant l'Hèrcules.
2: Abonat i socio VCF que pot adquirir la seva entrada més important, un acompanyant, és a dir, que si eres soci o abonat, pots entrar tu i un acompanyant més en una sola entrada.
1: I si no podeu o no voleu vindre, ja vos ho heu dit també, el partit se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València. Se podeu connectar allà on estigueu, si esteu veient en aquest moment, voleu veure tota la fase de l'eclipse i no vindre a Puigcerdà, pues bueno, se podeu connectar a la app, a la web i al canal YouTube, i ahí anem a estar també en directe, Vicent.
2: A veure, sí que és de veres que de normal ens agradaria que en lloc d'escoltar-nos, vinguereu al camp a veure-nos i a animar a l'equip, però Robi, demà és de veres que la gent que no vulga vindre té un passe especial perquè és un eclipse, és algo que no se veu, de fet, Robi, jo no sé si tu has vist alguna vegada un eclipse, jo diria que fa molts anys que no, així que diria que tampoc. Per cert, parlant de que el partit se va retransmetre i demés per els tres canals, volem agrair també el recolzament, que la plegada que va tindre el trofeu Taronja, que suma quasi 75.000 visites en YouTube, així que gràcies també a vosaltres.
1: Sí, la veritat és que estan tenint una molt bona resposta, una bona acceptació entre els aficionats del València, tots els partits que vos hem oferit, i ara que Vicent ho ha recordat, pel canal de YouTube, per l'app i per la web. El trofeu Taronja, vora ja 75.000 reproduccions ixe partit del passat dissabte, però també els partits davant l'Stock City, davant l'Eldense, davant el Castelló, tots els partits que vos hem oferit per l'app, per la web i pel canal de YouTube han tingut una molt bona resposta. Esperem que demà també en ixe partit davant el Teruel. Bueno, ara després, ja dic, seguirem a Teruel per a parlar avui amb els nostres protagonistes, però també, com cada dia, l'actualitat del mercat de fitxatges en el València, ho venim contant, el València ara centrat en aquest objectiu prioritari, que és el de fitxar aquest lateral dret que necessita l'equip, un reforç important, i ahí estan tots els esforços ficats per a que en els pròxims dies se puga tancar ixe jugador, ixe lateral dret que el València vol, que el València ha triat i que en estos moments estem en fase de negociacions amb el jugador i amb el club. Bueno, intensificant ixes negociacions per a que tot arribi a bon port, que no n'hi hagi contratemps d'última hora i que ixe fitxatge pues, se puga tancar en els pròxims dies, Vicent.
2: Pues sí, ojalá, perquè el necessitem prou i se lateral dret és una peça que té que estar en l'equip de Carlos Corberán quant antes. Esperem que estiga per al inici de Lliga, sinó per a les següents jornades, però com diguem, esperem que siga quant antes un lateral dret que, com deies tu, estem pues, ahí, l'equip òbviament està negociant, veurem com acaben les negociacions, però jo crec que també és important tenir en compte que en el futbol actual pues quan més polivalent, pues millor. A veure si podem saldar pues varies posicions de una, però pues veurem com queda la cosa. Ojalà per al Celta puga estar i si no, pues es tocarà com venim fent. Pues.
1: Esperem que sí i ja dic, pues anirem contant a mesura que, bueno, vaig tenint pues novetats al respecte, però el València, l'objectiu prioritari ara centrat tots aquests esforços en fitxar ixe lateral dret que necessita pues, l'equip, perquè l'altre dia pues, en el partit davant del trofeu Taronxa ja van veure que evidentment no tenim ixe lateral i Carlos Corberán va replantejar tàcticament l'equip, jugant amb tres centrals, amb Pepe Lu de tercer central, amb Jesús Vázquez de carriler dret, a l'espera que arribi ixe lateral.
2: Sí, sí que és de veres que al final ens fa falta, és aixina, té que estar per a la primera jornada de Lliga, l'altre dia ja el veiem, que vam tindre que fer ixe reajust, que al final, pues, òbviament, també te pot penalitzar, no per el nivell del jugador, sinó perquè en altres posicions, si no tens jugadors que siguin d'una posició natural, al final ho pots acabar pagant. L'altre dia era pretemporada, però en la temporada pues, sí que te pot suposar una pèrdua de punts important.
1: Bueno, pues en això està. El València en fitxar ixe lateral dret. En quant a Andrea Almeida, no n'hi ha novetats. Continua entrenant-se, així en la ciutat esportiva de Paterna, amb tot l'equip, després del que ja vos contaré la setmana passada, que hi havia una oferta del Swansea, però que el migcampista portuguès no volia anar-se'n al club gal·lès de la segona divisió anglesa i que ell preferia esperar a tindre altres ofertes que no han arribat al València. Però bueno, així està André Almeida. Això en quant a l'última hora del mercat. Tenim que contar també, Vicent, en esta portada, bueno, ja ho hem dit, lo de que encara poquetes, però encara queden entrades demà per a socis VCF, per al partit davant el Teruel, però avui han eixit les entrades a la venda de les dues primeres jornades de Lliga, que jugarà el València 22 d'agost dissabte davant el Celta Vigo i dimarts 25 d'agost davant el Betis. Evidentment, tot aquell que tinga passe i abonament pues, entra a debades, però els que no tinguen pues poden comprar també les entrades que des d'avui han eixit a la venda, Vicent.
2: Bueno, de vades, han pagat el seu abonament religiosament, però sí que és de veres que al final pues és agost, comença la Lliga i en això pues, comencen també les ventes d'entrades. En la zona 1 i la zona 2, recordem, després d'aquest reajust de calendari, pues primer serà el Celta de Giraldez i després el Betis de Pellegrini, com ha dit Rovira, pues, el dissabte i el dimarts. Pues al final ja estan a la venda les entrades, els preus que van pues òbviament com tradicionalment de soci BCF i públic en general són diferents. El soci BCF pues té ahí un 10% de descompte en la compra online d'entrada per partit, van des dels 36 euros fins als 102 en tribuna central, en gol xicot de dalt 36 euros i per al públic en general van des dels 40 als 114. Això en la jornada dels frontal Celta i en la jornada 1, encara que serà el segon partit, ja sabeu que això pues, trau cola en gol xicot de dalt seran 36 euros per a abonat, per a socio VCF i 40 per a públic en general i 102 per a socio VCF i 114 per a públic
1: bueno,
2: en general.
1: Pues les entrades per a aquells que no tinguen abonament, socis VCF i aficionats en general que no tinguen passe, pues ja a la venda per a aquests partits davant el Celta Vigo i davant el Betis, on l'equip, els jugadors, pues estan ja preparant i amb ganes de que arribi la Lliga. Però primer ese partit davant el Teruel Vicente.
2: Sí, però tornant un moment a la Lliga, on podem comprar les entrades? Pues en la nostra web està tota la informació per si hi ha algun ressegat, ja estan els links per a poder comprar-la, tant el públic general com entrada Hospitality, i també recordar que ahí en la mateixa notícia vos podeu fer socis VCF que pues, durà i se descomptarà del 10%.
1: Pausa i anem ja amb els nostres protagonistes que s'estan esperant. Deixe València-Teruel demà, així, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva Paterna.
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Com vos dèiem, se n'anem a Teruel per a parlar amb Alejandro Palop, porter del Teruel i fill del gran porter que va tindre el València, Andrés Palop. Ara Alejandro Palop està en les files del Teruel, però se va formar així l'Acadèmia del València des de ben xicotet, en etapa de Aleví, que ens ho conte i millor que nosaltres. Alejandro Palop, què tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy especial, el de mañana, aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre el Valencia y el Teruel, aunque bueno, tú estás lesionado, no podrás jugar, Alejandro, pero volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, con todos esos vínculos que tú tienes de tu padre, el Valencia, y donde tú te formaste, pues es muy especial, ¿no?
4: Sí, bueno, al final siempre es bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, a recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho, que no podré disputar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Sí, una pena, ¿no? No poder jugar ese partido porque, bueno, estás lesionado, hace unos meses te operaron, estás ya en la fase final de tu recuperación, ¿no, Alejandro?
4: Sí, la temporada pasada tuve una lesión en el hombro, que fui intervenido justo hace 3 meses, y desde entonces con una rehabilitación muy buena, ya en la fase final, ya con él aprobado por los fisios que me controlan la recuperación, y ha preparado para en la jornada 1 que nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, estar preparado.
1: Bueno, Alejandro, tú te formaste aquí en tus primeros inicios, creo que es en etapa de Alevín, ¿no? Empezaste aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos un poco aquella etapa tuya.
4: Sí, inicié allí siendo Alevín. Pues fue una etapa muy bonita, fue como es el Valencia, sentirse profesional desde siendo un niño. Yo me acuerdo el tener todas las condiciones para poder entrenar bien, una ciudad deportiva espectacular, y al final recuerdo todo con mucho cariño por el hecho de que a los niños en la escuela de Valencia se les trata ya como profesionales.
1: Bueno, no podrás jugar, como estamos comentando, aquí el partido de mañana, pero tú lo decías, evidentemente, Alejandro Palop, su padre fue uno de los grandes porteros del Valencia, Andrés Palop, y eso yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ti, Alejandro, llevar ahí pues ese apellido Palop, bueno, lo que fue tu padre, ¿no?
4: Sí, uno... como hijo y como portero también, intenta asemejarse lo más parecido a él, ya en tema más personal, tanto como personal como futbolístico. En Valencia tuvo una etapa súper bonita, súper especial, que desde que soy pequeño me la recuerda, me intenta inculcar esos valores del valencianismo, que al final él tuvo desde que estuvo en la cantera. Y pues uno también toma con mucho cariño ese Valencia por el hecho de cómo me lo cuenta mi padre, ¿no?
2: Alejandro, no vas a estar sobre el césped, pero por un factor externo a ti, que en este caso es una lesión, tú has hecho lo pertinente y los méritos para estar contra el Valencia Club de Fútbol. Cuando tú naciste, tu padre jugaba en el Valencia, a pesar de haber jugado en varios equipos. ¿Qué pensaría el Alejandro que jugaba en Alevines, en Paterna, si le dicen que con 22 años va a jugar contra el primer equipo del Valencia?
4: Hombre, pues sentiría una ilusión tremenda. Al final, enfrentarse a todo un Valencia, a un primer equipo, es una ilusión para cualquier niño, ¿no? Un sueño, por así decirlo, como aunque sea pretemporada, enfrentarse a los grandes, ¿no? A los que ves por la televisión, a los que un día quieres parecerte a ellos.
2: Bueno, tú eres generación 2003, no sé si hay algún, por cierto, la misma que la mía, no sé si hay algún compañero que ha llegado o que lo verás sobre el verde.
4: No estoy al tanto ahora mismo si hay alguno. Sí que es verdad que compartí generación muy buena como con Hugo González, con que ha llegado a debutar, con Rubo, que con Jesús Vázquez, no sea tanto de...
2: Bueno, sí.
1: No, Jesús mañana, Alejandro, Jesús mañana seguro que jugará. Rubén Irazo también está lesionado, pero bueno, esa generación dio buenos futbolistas, ¿eh?
4: Sí, esa es muy buena generación, que yo sé que sí que han llegado a debutar con el primer equipo, que eso es un logro que más de uno quisiera tener, pero es lo que te decía, no saltando si podían disputar el partido o no. Al final el partido era un Valencia-Mestalla que lo estaba preparando y estaba más al tanto, pero se cambió al primer equipo y para nosotros pues mucho más alegría, mucho nos apetece más, ¿no?, a la plantilla.
2: Bueno, Alejandro, tú sabes lo que es jugar aquí en la academia, pero en etapa de fútbol 11, pues también estás llegando pues poco a poco aproximándote al fútbol profesional sin haber pasado por ninguna gran cantera, algo que tiene muchísimo mérito. Cuéntanos también cómo es esa parte, conociendo las dos.
1: ¿Tu trayectoria, Alejandro?
4: Pues yo salgo del Torrent ahí cuando era juvenil. Y paso al San Sebastián de los Reyes, que me dan una oportunidad para saber lo que es el fútbol amateur, ¿no?, en primera red. Y ya de ahí me muevo a la Ponferradina. En la Ponferradina intercalo el primer equipo, convocatoria al primer equipo en primera red con jugarlo todo en el filial, ¿no? Que es una etapa más de coger experiencia, coger el pozo y luego vuelvo a caer en Torrent. En Torrent caigo en segunda red, le conseguimos hacer un playoff. Y la temporada siguiente ya vengo al Teruel, donde me dan la oportunidad de debutar en primera red. Consigo hacer unos buenos partidos y conseguir una confianza para que me den un año más y pues aprovechar esta temporada al máximo.
1: Alejandro Palop, portero del Teruel, que mañana, pues, por esa lesión de la que se está recuperando, no podrá estar aquí. Pero bueno, evidentemente, como valenciano, valencianista, se formó aquí en la academia, pues, como nos has dicho, es un partido muy especial. También por esos vínculos que tiene, pues tu padre, ese gran portero que fue Andrés Palop. Alejandro, un abrazo.
4: Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Y de Alejandro Palop a otro jugador del Teruel, a Carlos Igual, lateral izquierdo, que también se formó aquí en la Academia del Valencia, pues desde bien pequeño, 6-7 años, ahora que nos lo cuente, hasta etapa juvenil. Además, un ejemplo de superación, Carlos Igual, porque en aquellos años aquí en el Valencia superó también una grave lesión. Ahora, en el Teruel, Carlos Igual, ¿qué tal, cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, mañana te daremos una bienvenida especial. Volverás de nuevo aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna, que tú bien recuerdas, ¿eh?
5: La verdad es que sí, un sitio muy, muy especial para mí, la verdad.
1: Porque, Carlos, cuéntanos, tú llegaste aquí de bien pequeñito, ¿no? ¿Con qué edad?
5: Pues llegué en prebenjamín de primer año, fíjate.
2: Y claro,
5: hasta juvenil de segundo año.
1: Uh-huh. O sea que prácticamente, pues bueno, buena parte de tu vida futbolística aquí en la Ciudad Deportiva, ¿eh?
5: Toda mi vida prácticamente. Uh-huh. Sí.
2: ¿Qué significa para ti Paterna? Porque al final, más allá de que juegues contra Valencia, vuelves a la que ha sido tu casa. Para ti, ¿qué significa Paterna? ¿Dónde has pasado tanto tiempo?
5: Pues como tú has dicho, es mi casa, es un sitio al que le tengo un cariño súper especial.

0: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Semana de doble partido para el Valencia Club de Fútbol al Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
4: Anem ara, com cada dia, en l'actualitat de l'Acadèmia i del València Femení, perquè el València Femení demà, també, a les 9:30 del matí, té altre partit de la seva pretemporada. Així, en l'Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna, davant el Levante, el derbi.
5: El derbi de València, demà en forma d'amistós, el tercer amistós per als xiques de Miquel Crespo, després d'aquest gran ascens de a primera divisió, encara tenen que jugar un partit més front al PSG femenino i també este del Llevant, ja han jugat, recordem, en aquest empate front al Barley i la derrota front al Birmingham, pues, buscaran la victòria front a un Llevant que pues, este any no està en aquesta lliga i el pel matí a les 9:30, recordem que el partit inicialment era a les 7 de la vesprada, però per, òbviament, el famós eclipse s'ha canviat a les 9:30 del matí, jugaran així en el Antonio Puchades.
4: Recordem que el València Femení ve de jugar el partit d'entrenament davant el Birmingham, que va perdre en Oliva Nova, va empatar davant el Barley i demà, pues, és altra prova d'esta pretemporada. davant el Llevant, que com deia pues, Vicent, ha perdut la màxima categoria. Pues bueno, serà, no serà rival del València la pròxima temporada, però sí que serà un bon test.
5: Un València femení que debuta el 30 d'agost, afrontarà l'Avés, també rival que l'any passat ens medien ahir a elles en la segona divisió, primera federació, pues, a les 5, el 30 d'agost, serà el debut lliguer, però abans, este partit de demà, front al Llevant, després front al PSG i després el nostre trofeu front al Newcastle femení.
4: I recordar que demà, si voleu vindre a veure el València femení, a les 9 i mitja, és entrada lliure. Així, a l'Antonio Puigcerdà de la ciutat esportiva de Paterna podeu vindre i veure el partit fins a completar l'aforament. Pues vora 2.000 aficionats que té l'Antonio Puigcerdà. Demà, si voleu vindre, demà pel matí, 9 i mitja, a veure aquest partit entre el València femení i el Llevant, el València femení de Miquel Crespo, l'entrenador que, bueno, ha pujat a l'èlit de nou pues, al València femení i que avui hem conegut tot el cos tècnic, Vicent, del València femení. Conta-nos.
5: Correcte, el cos tècnic del València femení, este cos tècnic que es va intentar pues, per estar ahí un any més, per lo menos en la primera divisió, en esa Lliga F, Miquel Crespo al volant de l'equip, acompanyat per Alejandro Moreno, el segon entrenador, Raúl Teruel i Ángel Muñoz com a preparador físics, Alberto Marco com a entrenador de porteres, Petros Papadopoulos de analista, Luis Pérez, el metge, Gustavo Daza, que serà el delegat team manager, Laura Alcañiz i Adriana Almonacil com a fisioterapeutes, Rubén Esbrí, el redactador, i Emilio Fortesinato Simó com a encarregats de material.
4: El cos tècnic del València femení per a, de nou, veure pues, el nostre València en l'èlit, en la Lliga F, després d'aconseguir aquest gran ascens davant el Villarreal, pues ara tot ixe cos tècnic i les nostres jugadores de nou a la Lliga F. Però demà, ixe partit davant el Llevant. Recordar que tenim a Yasmín demà, la jugadora del València femení, la Copa d'Àfrica, demà juga les semifinals a Marruecos.
5: Yasmín Emrabet, una de les nostres pilars fonamentals en el València femení, que està en esa Copa d'Àfrica, està de moment avançant, ella ja sap el que és disputar diverses edicions, també sap el que és disputar un Mundial en absoluta de Marroc, una de les veteranes del nostre València femení, pues Yasmín Emrabet, que estarà demà a les 10 de la nit, 22 hores, front a Camerún, les semifinals de la Copa Àfrica Femenina.
4: Bueno, pues, això en quant al València femení, al Mestalla, que, bueno, continua preparant el seu pròxim partit de pretemporada. Anava a ser el Teruel, però, bueno, ja diem, demà jugarà el València en bona part de jugador del Mestalla, tot siga dit, i el següent compromís que tenen els d'Òscar Sánchez és el dissabte a Cine Puigcerdà davant el Nàstic de Tarragona, Vicent.
5: Correcte, per si algú estava preocupat perquè el partit del Teruel a principi era del València-Mestalla, pues no patiu perquè a banda de veure a jugadors del València-Mestalla en aquest partit en el Teruel, en esa barreja en el primer equip, també teniu oportunitat de vindre per primera vegada al Puigcerdà en pretemporada per a veure este València-Mestalla el dissabte 15 a les 8 de la vesprada. Així podeu vindre, entrada lliure, hasta que un sold out de aforo, el València Mestalla que ja està preparant aquesta volta que està cada vegada més prop. Recordem, el 6 de setembre tornem a Lliga front a la Mallorca B, així ho farem en casa, però encara mos queda el partit del Nàstic, després aquest partit especial en aquest memorial Fernando Martín front a l'Alcoyano el 22 d'agost i el dia 29 el partit frontal Orihuela, fora de casa, és a dir que este partit serà el únic i el últim que se jugarà en casa de pretemporada, així que ja sabeu, el dissabte a les 8, així tots en el Antonio Puigcerdà per a veure el València Mestalla.
4: I demà, com vos hem contat, ixe partit entre el València davant el Teruel, on també hi haurà pues, un bon grapat de jugadors del Mestalla, jugadors pues, repartirà minuts, Carlos Corbenan, jugadors del primer equip, jugadors del Mestalla, en ixe primer partit demà davant el Teruel, i el dijous davant l'Hèrcules, també així en el Antonio Puigcerdà. El de demà, ja diem, encara podeu vindre al Puigcerdà, si sou socis UFCF, encara queden entrades, i si no, pues podeu veure el partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, i així estarem. Pues per a contar-vos el partit i demà també, així en l'informatiu. Demà és el dia de l'eclipse, però bueno, així anem a estar nosaltres al peu del canó. Contam-vos el partit i després també veurem l'eclipse solar des d'ací, des de la ciutat esportiva de Paterna. Demà més, una salutació.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi, que és el que se coneix com l'estudi Aladino, que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino, que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i això augment de pes i torni a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: El partit del València a VCF Ràdio.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria de l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
4: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se...

0: El nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: No era tampoco sencilla, ¿eh?
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redón, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la